faré covard de mi. No és que siguis cada tarda el meu tema preferit. Vostres són les promeses que ningú ja complirà. Vostres les nits que els telèfons no paraven de sonar. Però sí que et vaig veient en discos que al final no et vas endur. I alguns quina meravella i el...

mentre a la cuina s'acumulen els plats i els gots del sopar d'ahir la nit. Tinc por de posar ordre a aquesta vida,

0: Cap Matí, amb Rosa Díaz.
1: Molt bon dia, benvinguts, benvingudes de nou a la sintonia del 107.2 de la FM a través de Rap 107, si us acabo d'incorporar en aquests moments del matí. Si ja fa estoneta que esteu amb nosaltres, gràcies per continuar, per seguir junts, camí ara cap a les 9 del matí d'aquesta jornada de dimarts, d'aquest 22 de setembre de 2026. En aquests moments i als exteriors dels nostres estudis, la temperatura que ens està marcada al termòmetre a Parets del Vallès, el nostre termòmetre s'enfila ja cap als 17 graus i mig, és la temperatura que ens marca en aquesta nova horeta a matí. La humitat, que es situa al 81%, i la pressió atmosfèrica a 1.005 hectopascals. D'aquesta manera és com comencem una nova horeta ara matí, i a partir d'ara ja ho sabeu, a més de tota la bona selecció musical, informació puntual i en directe a través de Rap 107. Molt bon dia.
0: Al matí, a Rap 107.

0: Avui és dimarts, és 22 de setembre de 2026. Hem de dir que el sol ha sortit a les 7 hores 39 minuts, es pondrà a les 19 hores 46 minuts. Recordem avui felicitar les persones que celebrin el seu santoral. Avui és Sant Maurici, Santa Digna i Sant Fèlix. Felicitats! En quant a aquells apunts interessants, aquella saviesa popular de la nostra agenda, avui comença fent-nos una recomanació d'una visita a Tarragona, que al setembre celebra la seva festa major amb l'acte inicial del retaule de Santa Tecla, que se celebra a la catedral i és una representació d'ençà de la vida llegendària de la patrona de la ciutat. Per cert, a finals d'aquest any es preveu la reobertura del Museu Nacional Arqueològic de Tarragona, el MNAT, una institució de primer ordre que allotja peces tan valuoses com el mosaic dels peixos. A finals d'aquest any ho podreu visitar. Però l'agenda també ens parla d'altres curiositats, com la que ens porta a parlar dels grecs, que diu que són els qui prenen més oli d'oliva. Cada grec pren una mitjana de 24 litres d'oli d'oliva a l'any. Espanyols i italians els van al darrere, amb uns 15 litres per persona i any d'oli d'oliva. Pel davant, els grecs. I la frase aquella que diu: jo visc en pau amb els homes i en guerra amb les meves entranyes. Això ho va dir el poeta Antonio Machado. Sí, sí, jo visc en pau amb els homes i en guerra amb les meves entranyes. Sovint volem saber si els humans, genèricament, són bons o dolents. Heus aquí la resposta d'en Machado. El bé i el mal els tenim a dins, cadascun de nosaltres, va dir. És amb nosaltres mateixos que hem de lluitar o pactar cada dia per ser útils als altres i, si pot ser, bons. Tot això ho va dir en el seu dia en Machado. I acabem amb aquella frase que diu: tio canya, no tens les claus de casa. Posa-li un forrellat nou o et farà fum a la teulada. Curiositats de la nostra agenda que també repassem i compartim, com sempre, a diari aquí a RAC Matí per seguir molt bé el dia.
1: Cada dia, de 8 a 1, RAC Matí, a RAC 107.

Les estrelles són fars a l'horitzó. Jo sempre les he vist en els teus ulls. Dus a dins, inquieta i viva, la crida dels esculls d'una terra llunyana, somnis enllà. Quan de nit, nues i plenes de cançons, vinguin a buscar-te des del mar les sirenes del viatge, no ho dubtis i emprèn el vol. Aquí tens el meu desig. Camina, camina lluny, camina com qui vol saber-ho tot, camina fins a trencar-te. Camina.

Que quan siguis lluny, una cançó et torni a casa. Que quan s'enamorin de tu, no pretenguin tenir-te, només acompanyar-te. Que la vida no sigui només un llit amable, un passeig dolç. Que les coses que esperes no siguin com esperes quan les visquis. Que tinguis l'alegria dels dies clars. Que els matins et despertin sense precipicis. Que estimis molt algú sense que el necessitis. I no deixis que les ferides s'endureixin al cor, que no reposin el pou de l'ànima. Recorda, si plou dins teu, que caminar cura les ferides. Que viure no és estar vius. Viure és l'actitud d'omplir la vida. La vida, allò que passa,

0: Comença el dia ben informat. De dilluns a divendres, de 8 a 1, RAC Matí. L'estat de la circulació a la xarxa viària catalana en connexió amb el RAC.
1: Bon dia, doncs comencem la jornada d'avui dimarts, destacant que tenim un camió accidentat de fa tot just uns minuts que talla el carril central de la AP7 a l'altura de Sant Cugat del Vallès, en sentit Girona, i a hores d'ara ja provoca fins a 4 quilòmetres i mig de retencions. Més enllà d'aquesta incidència, recordem que també tenim un turisme avariat al carril dret de la C32 a l'altura de Castelldefels, en sentit Barcelona, i que provoca també 2 quilòmetres de lentitud. També, per altra banda, doncs tenim altres incidències a destacar. En aquest cas, doncs, tenim un accident a la AP7 a Montmeló, que també provoca, en sentit sud, els vehicles al voral, amb els vehicles al voral en direcció a Barcelona, 3 quilòmetres de retencions. Més enllà d'aquestes incidències, també tenim retencions habituals, sobretot a la C-17 a Parets del Vallès, durant 2 quilòmetres en sentit sud. També la mateixa incidència a Caldes de Montbui per la C-59 en direcció a Barcelona, i també a la C-58, que circula encara amb moltes retencions intenses des de Terrassa cap al nus de la Trinitat. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
0: Els matins a RAC 107 FM, amb Rosa Díaz.

0: Escolta la fórmula de RAC Matí. Música i informació de 8 a 1. Els titulars de la premsa del dia.
1: Ens acostem a 8:45 del matí, un minutet i arribem a aquesta hora. Repassem els titulars importants que ocupen portada a la premsa catalana aquesta jornada de dimarts, aquest 22 de setembre de 2026. Comencem repassant elpaís.com, que parla de Donald Trump, que li diu a Mandani: espero que sigui un gran enllaç, té potencial per ser-ho. L'alcalde demòcrata de Nova York justifica mostrar-se amb el republicà per considerar que és una oportunitat per millorar la vida dels seus ciutadans. És un dels temes que obre aquesta portada de El País, que també en parla del president que porta les seves batalles a les Nacions Unides, Donald Trump, que planeja ampliar les sancions al Tribunal Penal Internacional mentre que se li acumulen els problemes interns i en la guerra amb Iran. Parlem del cas Begoña Gómez, que entra en l'era post-Peinado. Quins terminis s'estan pensant per al judici i testificarà Sánchez? Són algunes de les preguntes que es fa en aquest cas Begoña Gómez. La defensa de la dona del president contempla plantejar de nou la nul·litat en la fase de qüestions prèvies a la celebració de la vista oral. Parlem del president que es va assabentar a l'avió a Nova York. Els fites del cas que han coincidit també amb els seus viatges. El jutge Peinado, que ha marcat diferents trasllats importants a Sánchez, alguns amb Begoña Gómez, com a decisions judicials. Les ONGs estan en el focus de la ira a Ceuta. Provoquen un efecte crida, però per més violència. D'altra banda, Álvarez assegura que Rabat col·labora per impedir un nou salt el dia 23. El govern treballa per dissuadir els migrants. I el Marroc que vota mentre els joves volen marxar. D'altra banda, Pedro Corbalán és l'home que va visitar l'Àtic, que va negociar la compra i que Ayuso no vol que parli. L'home és en Pedro Corbalán, com dèiem, el nom del conseller delegat de Planifica, que està titllat en diferents tachats, diferents papers de la documentació del cas. La comunitat evita la seva compareixença pública. Més actualitat, Treball planteja un pla públic perquè 200.000 joves accedeixin al seu primer lloc de treball fins l'any 2028. El ministre comença a negociar amb sindicats i patronal una estratègia per menors de 24 anys i aturats de llarga durada majors de 45. Parlem de l'esquerra, que trenca l'alternança a Berlín i a Carona, l'alcaldia amb promesa d'abratir la vivenda. Elif Eralp, d'origen turc, necessitarà pactar una coalició amb els Verds i el SPD. El Vaticà opta per no amagar la reunió del Papa amb víctimes de pederàstia a França després del secretisme en el seu viatge a Espanya. La Santa Seu inclou la cita en el programa i inclús dona informació sobre l'escàndol al país. La gran indústria alerta al govern d'aturades en fàbriques a la tardor pels preus de l'energia. Alerta. Les patronals dels sectors estratègics del teixit productiu demanen als ministres d'Economia i Indústria ampliar ajudes.

0: Califòrnia blinda les midterms davant una possible ingerència de Trump. El governador Gavin Newsom segueix l'estratègia d'altres estats demòcrates al signar un paquet de 13 lleis davant possibles intromissions. També a l'Argentina parlem de l'excap del gabinet de Milei, que atribueix la seva sobtada fortuna a operacions amb criptomonedes per $600,000. Manuel Adorni diu en un escrit davant la justícia argentina que va decidir viure com si no tingués aquest diner fins que va arribar a la funció pública. Deixem el país. El Punt Avui obre la seva portada aquest dimarts parlant avui de l'amnistia que busca l'aval final al TC. Boye mena la pressa al Tribunal de Comptes amb l'amnistia i denuncia les maniobres de CSC. Denuncien que una dona de l'Hospitalet s'ha suïcidat poc mesos després de ser desnonada. D'altra banda, Plataforma per la Llengua impulsa un manifest per defensar el català a l'escola enfront dels atacs judicials. Rebut amb crits d'assassí, Mazón, que torna a declarar davant la Comissió d'Investigació de la Dana. També avui es parla que demanen 25 anys de presó per als acusats de cremar un furgó policial en les protestes de suport a Hassel. El preu de la benzina, que continua disparat i ja creix més d'un 30% en els últims 3 mesos. Parlon atribueix a un tema de drogues el segrest d'un home a la AP7 a l'alçada de Vilanova, entre Vilanova i Montornès, per 5 persones disfressades de policia. El jutge Peinado envia Begoña Gómez a judici amb jurat popular per tràfic d'influències i malversació. I del Punt Avui acabem parlant del Quebec, que insisteix als independentistes del partit quebequès, favorits a les eleccions del 5 d'octubre, prometen convocar un tercer referèndum si recuperen el poder. La Vanguardia i els seus titulars de portada. Qüestió de protocol. Sánchez no assistirà a la recepció que ofereix Donald Trump per l'Assemblea General de l'ONU. Última assemblea de l'ONU per a Guterres. Trump crea la seva pròpia televisió en ple conflicte amb el periodisme lliure. Reunió a porta tancada. Mandani, el nou referent de l'esquerra, es calla davant el veto de Donald Trump a diferents mitjans. El president dels Estats Units visita la residència de l'alcalde de Nova York i torna a demostrar una sintonia total, tot i els pols polítics oposats. Parlem de tensió migratòria. El govern afirma que Rabat col·labora per evitar un altre salt a Ceuta previst per demà. Anem als tribunals, compte enrere, perquè el TC avali que Puigdemont ha de ser amnistiat. Escenari polític. El govern fa pujar la pressió sobre els socis europeus per la oficialitat del català. I alerta perquè hi ha virus que sembla que tornen: mal de cap, malestar muscular, de gola, tos i, de vegades, febre, la Covid, que torna. Acabem fent un repàs, un cop d'ull, als titulars del Periódico de Catalunya. Aquest obre parlant de juristes que proposen reconèixer els rius catalans com a persones jurídiques. Els experts en lleis defensen en un informe que l'actual marc legal autonòmic permetria dotar d'aquest estatus al Gaià, al Ter, al Llobregat, al Besòs, la Muga i la Tordera. I amb això guanyarien protecció ambiental efectiva. És el tema que obre aquesta portada del periòdico. D'altra banda, Catalunya activa un gran debat social per recuperar l'excel·lència educativa. Esquerra Republicana pacta amb Collboni destinar a educació la sobretaxa de creuers. El jutge Peinado envia a judici oral amb jurat popular a Begoña Gómez. Macías i el seu sainet han de picar plets amb l'amnistia de Turull. El Congrés homenatja Pau Casals el Dia de la Pau. Barcelona celebra la seva relació bicentenària amb el flamenc i la innovació. I segons Parlona, atribueix a les drogues el segrest d'un home per 5 falsos policies a la AP7. Són els temes importants que ocupen portada en aquesta jornada de dimarts, aquest 22 de setembre de 2026. 22 minutets són els que ens separen de les 9 del matí.
1: De dilluns a divendres, Rap Matí. 5 hores amb la millor música i la informació més directa a Rap 107 FM.

0: tot el que busques ho trobes a Rap Matí. Música, informació, la millor companyia. Cada dia de 8 a 1 a Rap 107 FM. El temps a Rap 107.
1: Fem un cop d'ull al temps, un avanç a la previsió meteorològica. L'ambient d'estiu té corda per dies. Avui un dimarts assolellat, però amb una miqueta menys de calor. La temperatura màxima avui baixarà entre 1 i 3 graus respecte a la que vam tenir ahir dilluns. La calor ens continuarà acompanyant durant una setmana més, com a mínim. La previsió del temps per avui dimarts anuncia domini del sol i un lleuger descens de la temperatura. Sol i calor una miqueta més suportable. Cel majoritàriament assolellat, tot i alguna pinzellada de núvols prims i la presència d'alguns núvols baixos trencats entre mig matí i al migdia cap al sud del Llobregat. Calor d'estiu, tot i que es preveu que la temperatura màxima davalli entre 1 i 3 graus. El vent farà avui feble i hi haurà bon estat de la mar. Si mirem una miqueta més enllà, en dies que s'acosten sense canvis a la vista. No s'esperen canvis rellevants al llarg de la setmana. Variació lleugera de la temperatura i predomini del sol. Caldrà esperar una setmana com a mínim per començar a veure algun canvi de temps. Un cop d'ull al temps, un avanç de la previsió meteorològica i en aquests moments als exteriors dels nostres estudis, la temperatura que ens està marcant el termòmetre a hores d'ara ens diu que ens acostem ja cap als 18 graus i mig, la humitat al 81% i la pressió atmosfèrica a 1.005 hectopascals. Són 7 els minutets que ens separen de les 9 del matí. Continues amb nosaltres? Gràcies per seguir a través del 107.2 de l'FM, a través de Rap 107. Molt bon dia.
0: Rap Matí. Desperta't amb nosaltres.

0: Escolta la fórmula de RAC Matí. Música i informació de 8 a 1.
1: RAC 107. Notícies.
2: S'acosta el Dia Mundial de la Salut Mental d'aquest any 2026, que s'escau el pròxim 10 d'octubre. Com sempre, dins la programació d'activitats en destaquem el programa que es fa a RAC 107 i que es farà, de fet, el 10 d'octubre, el Dia Mundial de la Salut Mental, a les 12 del migdia, un programa de ràdio sobre el benefici de l'exercici físic en la salut mental, amb les professionals del Servei d'Atenció Psicològica Infantojuvenil, el SAPIC, de l'Ajuntament de Parets. A més, en aquesta programació també destaquem, per exemple, ja el passat dia 14 es va dur a terme al CAP, al Centre d'Assistència Primària de Parets, un taller d'autoestima. El dia 21 de setembre, aquest pròxim dilluns, en horari de matí a 11:45 fins 12:45, també al CAP, hi haurà un taller sobre la gestió dels pensaments. Del 5 al 19 d'octubre, a la Biblioteca Can Butxosa, exposició de llibres que podreu visitar per a infants sobre salut mental. El 6 d'octubre, de 6 a 7 de la tarda, a Can Butxosa, joc circuit de bàsquet, que organitza l'associació Triple Bàsquet. El dia 7 d'octubre, en horari de matí, de 9:45 del matí a 13:00, a l'aparcament de l'Avinguda de Catalunya, amb el carrer d'Aragó, al Camp de les Peces, hi haurà l'activitat anomenada Eliminar estigmes i prejudicis sobre els problemes de salut mental i fomentar que les persones parlin obertament sobre la seva salut mental. És una activitat que organitza la farmàcia del poble. El 9 d'octubre a les 11 del matí a la plaça de l'Ajuntament es farà la lectura del manifest institucional que també anirà a càrrec de l'associació Suficientment i també hi participarà la regidoria de salut de l'Ajuntament de Parets del Vallès. El dia 10, com us dèiem, en aquest cas altres activitats programades pel Dia Mundial de la Salut Mental, el 10 d'octubre, de 11:45 del matí fins les 2 de la tarda a la plaça Doctor Trueta, hi haurà música amb concert de l'Alabai a càrrec de l'associació Suficientment, qui organitza aquest concert. El mateix 10 d'octubre, a les 12 del migdia, el programa de la nostra emissora, RAC 107, amb el Servei d'Atenció Psicològica Infantojuvenil de l'Ajuntament. Ja el dia 26 d'octubre, l'Institut La Sínia farà un taller de sensibilització en salut mental per a l'alumnat de segon d'ESO del municipi, amb l'ajuda de l'associació amb experiència pròpia. El 28 d'octubre, a 6:45 de la tarda, a la Biblioteca Can Rajoler, Club de Lectura per Adults i Tertúlia al voltant de la novel·la Internament de Mònica Ramoneda Rueda. I en aquest cas és tota la programació d'activitats vers aquest Dia Mundial de la Salut Mental que s'escau el 10 d'octubre, però ja aquest mes de setembre han començat les activitats, van començar el passat dia 14 i s'amplien fins a finals del pròxim mes d'octubre. Recordeu la lectura del manifest del mateix 9 d'octubre a les 11 del matí a la plaça de l'Ajuntament.
1: RAC 107, notícies.
0: L'autèntica ràdio de serveis és a RAC 107. Tots els matins, de 8 a 1, amb tot allò que et cal saber sobre una jornada de feina i tot el que pot resultar d'interès i d'utilitat. De dilluns a divendres, RAC 107.

0: Quan un amic et demana que el vagis a buscar a l'aeroport un diumenge a les 5 del matí, hi ets. Quan la teva mare marxa de viatge i et queda a regar les plantes, hi ets. I quan el teu veí necessita que li cuidis el gat, també hi ets. Perquè quan cal, hi som. Hi ha persones que ara mateix ho necessiten de veritat. Dona plasma i sang. Entra a banksang.net i demostra que quan cal, hi som.
1: I avui tenim aquí el vicepresident de la Protectora Animals de Barets, en Pere Díaz, perquè ens parla d'una activitat nova. Una activitat nova. Ara els tardeos estan molt de moda. I inclús la Protectora d'Animals de Parets, de la qual ell és el seu vicepresident, ocupa la seva vicepresidència, fa un tardeo, el dia 3 d'octubre, al Casal de Can Butjosa. Pere, com estàs?
2: Bones, Carles. Molt bé, molt bé. Encantat d'estar aquí amb vosaltres.
1: Escolta, 3 d'octubre, tardeo, de 6 de la tarda a 10 del vespre. Com és això?
2: Correcte, doncs mira, és un nou event que organitzarem i que ho fem amb molta il·lusió, perquè conjuntament amb el sopar solidari i la caminada solidària, doncs farem aquest event, sempre doncs, amb l'objectiu doncs, això de recaudar fons per poder continuar amb aquesta tasca tan bonica que fem i continuar donant qualitat de vida als nostres peluts.
1: Bé, és un tardeo, diríem, en aquest cas, on hi haurà música diversa. Ara està molt de moda, no, això dels tardeos?
2: Sí, ara això està molt de moda i per això doncs, bueno, ha sigut una idea que hem tingut i esperem, bueno, ara estem seguríssims de que la gent animalista respondrà i vindrà a passar una tarda tan bonica amb nosaltres, poden venir amb els seus peluts, també.
1: Ah.
2: I sí, serà a Can Butjosa. I serà entrada. O sigui, no fa falta agafar tiquet.
1: Sí.
2: Serà
1: entrada gratuïta.
2: No, un tardeo.
1: Sí.
2: Entrada gratuïta, un tardeo, pues per poder passar una tarda agradable i parlar entre nosaltres. I res, i esperem això. Bueno, ho tenim clar que la gent ens acompanyarà i serà molt xulo.
1: Entenc que serà tot el casal o la part interior?
2: No, serà tot el,
1: vale.
2: Tot el casal.
1: On feu normalment el sopar solidari i tot això, doncs agafeu tot el recinte. Bueno, clar, l'octubre ja no fa tanta calor, però, bueno, lògicament pels gossos també estarem, que estiguin fora i tal, no?
2: Sí, la idea és fer-ho a l'exterior. Esperem que el temps ens acompanyi i fer-lo a l'exterior que sempre és molt millor i bueno, una mica el format que fem amb el sopar solidari.
1: Vale.
2: Serà el mateix format.
1: Hi haurà begudes, DJ, no?
2: Sí, hi haurà begudes i després hi haurà tindrem el DJ, l'Enric Bermúdez,
1: sí.
2: que ens acompanyarà com també ens acompanya sempre amb el sopar solidari, que li donem les gràcies per sempre col·laborar amb nosaltres. I bueno, això serà pues, això, una tarda superagradable i que esperem, bueno, que estem segurs que vindrà molta gent. Serà un èxit i bueno, tenim la primera edició i la nostra idea és pues, poder fer més edicions i el que dèiem, a part del sopar solidari i la caminada solidària, pues tenia aquest event també per pròxims anys, no? per poder continuar fent-lo.
1: 3 d'octubre, el tardeo de la Protectora d'Animals de Parets. Bueno, com us ha anat aquest estiu a la Protectora? Molta feina?
2: Doncs sí, la veritat és, bueno, a veure, una mica com sempre els estius, pues, sempre de feina pues, sempre hi ha una miqueta més. Després també el tema de les vacances, pues, també, bueno, tot el que són el tema tort i això ho hem de combinar, però bueno, sempre amb el voluntariat de la Protectora això és sempre superfàcil i sempre ho combinem i fem tots els torns sense cap problema. I bé, un altre estiu, però bueno, estem contents.
1: Us he anat seguint les xarxes i encara es produeixen situacions d'aquelles que, per exemple, un dia diu que quan estàveu tornant de la recollida d'aliments, una de les vostres voluntàries va trobar un transportín amb cinc gatets petits a dintre.
2: Sí. La veritat és que, bueno, hi ha vegades que passen aquestes coses, però, bueno, sempre ho mirem des de la part positiva. i preferim això, no? Que els deixin en un puesto, que saben que hi ha una persona que els agafarà i bueno, que no es puguin, bueno, millor que no els deixin en un puesto que no es pugui veure ningú. Per això et dic que, bueno, però bueno, són coses que de tant en tant passen, però bueno, ja estan amb nosaltres i ja estan ben cuidats i els hi buscarem una família i res, i a continuar.
1: I a continuar. Teniu molts gossos i gats, s'ha incrementat el tema ara aquests dies o què?
2: Bueno, a veure, amb el tema gossos hem tingut sort de que s'han fet bastantes adopcions,
1: sí.
2: Però en tenim. I tema gats, doncs sí, el tema gats ara... Bueno, ara ja podem, estem amb... Sí, encara estem amb època de forta de camades.
1: Sí.
2: Però el que són tots els cadellets i petitons s'han anat adoptant i després doncs, també hem continuat amb la gran tasca que fan les nostres companyes alimentadores. I bueno, es va esterilitzant i continuem amb aquesta tasca que hem fet fa molts anys i res, al final és el que s'ha de fer per poder continuar i que no creixi la població, vaja.
1: Està clar, està clar. Mm-hmm. Pere Díaz, vicepresident de la Protectora d'Animals de Parets. Recordar aquest tardeo, dia 3 d'octubre, a les 6 de la tarda. Tots a venir, entrada gratuïta, i disfrutareu d'una bona tarda-nit al casal de Can Butjosa. Pere, anem parlant, que vagi tot molt bé.
2: Val, molt bé. Gràcies, Carles.
3: Confirmat? M'han robat el mòbil.
4: Doncs ja saps què et toca fer. Posar una denúncia.
3: Quina mandra. A més, segurament no el recuperaré.
4: Si no hi ha denúncia, no hi ha investigació policial.
3: Tens raó.
0: Si has viscut un delicte o en tens coneixement d'algun, cal que ho comuniquis a les autoritats interposant una denúncia a qualsevol comissaria. Per més informació, entra a interior.gencat.cat i si tens una emergència, truca al 112 112, telèfon d'emergències. Generalitat de Catalunya.
5: De conèixer, dis-me què és el que t'aporta per ací. Jo estava destinat a això del dia que vaig nàixer. Perdona'm ser directe, però mai t'havia vist. Jo parlé d'este lloc com un imperi. Tu mires com qui vol saber-ho tot. Vols arrasar-ho tot com un imperi.

0: de crecer.
1: El grup Enganxades al Ganxet s'ha establert un nou propòsit de cara a les festes de Nadal dins del seu projecte Teixint Parets, una iniciativa comunitària que vol transformar els espais públics del poble en peces i estructures de roba fetes amb ganxet. La seva proposta és començar a teixir aviat, tornant de les vacances d'aquest estiu, amb totes les energies renovades, amb una proposta de decoració amb peces fetes amb ganxet per a les festes de Nadal. La primera trobada serà el dissabte dia 3 d'octubre a la sala del Ganxet, que està situada al casal de Canoms. Es trobaran a les 10 del matí amb tothom que vulgui afegir-se. A partir de les 10 faran la presentació de les propostes i l'organització del grup per dur a terme aquest projecte, i cap a les 11 començaran amb el taller de quadrats de l'àvia. Hem parlat amb una de les components d'aquest grup, que és la Rosa Ferrer, i ella ens avançava aquesta pròxima trobada.
2: Després de les vacances d'estiu, tornem amb noves propostes pel projecte Teixint Parets. Així que volem preparar entre totes les voluntàries el projecte de decoració de Nadal al poble. Per això, dissabte 3 d'octubre al matí, a la sala del Ganxet del Casal de Canoms, ens trobarem per compartir les propostes de decoració i comencem d'organitzar entre totes per poder arribar a temps i fer aquestes decoracions. A les 11 prepararem un taller de granis per tothom que vulgui aprendre aquesta tècnica i per preparar totes les decoracions. Ens calen mans per poder continuar amb èxit aquest projecte. Totes les mans sumen, i el que més ens agrada és la incorporació de noves col·laboradores amb ganes d'aprendre i seguir construint un espai on parteixin comunitat, sense cap interès més que de passar una bona estona i donar vida al poble amb aquesta artesania que és el ganxet. Us convidem a participar, cadascuna com pugui, perquè el més important és que entre totes teixim parets amb els nostres ganxets. Us hi esperem.
1: La iniciativa de Teixint Parets ja s'ha estès a diferents espais del nostre municipi, com per exemple, recordem, a la Festa Major d'Estiu, al Parc La Linera, exposant diverses creacions tèxtils per crear un recorregut artístic a l'aire lliure, amb l'objectiu d'enriquir l'entorn natural amb intervencions respectuoses que han convidat a passejar entre les seves creacions, observant-les i gaudint de l'espai públic durant la festa. Enganxades al Ganxet convida a veïns, veïnes, entitats i altres col·lectius a sumar-se a aquesta iniciativa i així aportant peces, participant en les sessions de creació o col·laborant amb els seus muntatges. La trobada per començar el nou projecte, per treballar aquest projecte de Nadal, serà el pròxim dissabte, dia 3 d'octubre, a les 10 del matí, a la sala del Ganxet del Casal de Canoms. Recordem que el seu primer projecte va ser crear precisament uns arbres de Nadal fets amb llana, i des d'aleshores no han parat, han col·laborat en diversos esdeveniments. Les persones interessades a participar en aquest col·lectiu o en aquest projecte en concret s'hi poden posar en contacte a través del correu teixintparets@gmail.com, també a través del seu web o a través de les xarxes a Instagram @teixint-parets.
3: Mira, Laura, he rebut un missatge on em diuen que no em poden lliurar un paquet perquè l'adreça està incompleta i que cliqui en un enllaç de l'empresa de missatgeria, però jo no recordo que hagi de rebre cap paquet. Qui m'envia aquest missatge?
4: Un ciberestafador que et vol robar les teves dades, sobretot les bancàries.
3: Laura Caballero és la directora de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya. I què passa si clico l'enllaç?
4: Accediràs a una pàgina web falsa que semblarà d'una empresa que es dedica al repartiment de paquets i que et demanarà nom, cognom, adreça i dades bancàries.
3: Si posem les nostres dades bancàries o les de la targeta de crèdit en aquesta pàgina, els estafadors podran fer compres i anar-nos robant, oi?
4: Clar, amb la informació bancària poden comprar en línia a les botigues i també fer negoci venent aquesta informació al mercat negre d'internet.
3: O sigui, la clau és que no hem de posar mai les nostres dades en una pàgina a la qual hi hem arribat clicant un enllaç.
4: Exacte, l'excusa del paquet que no arriba és només una de les moltes formes que tenen d'intentar enganyar-nos.
3: I si ja hem clicat, què podem fer perquè no ens continuïn robant?
4: És molt important trucar ràpid al banc perquè cancel·lin la targeta. Si a més detectem càrrecs, també ho hem de denunciar a la policia.
3: Que no ens enredin.
5: Finançat per la Unió Europea, Next Generation, Pla de Recuperació, INCIBE, Govern d'Espanya, Agència de Ciberseguretat de Catalunya, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.

0: Com cada 11 de setembre, a Parets del Vallès també celebra la Diada Nacional de Catalunya, una data clau del nostre calendari en què s'expressa la identitat i la memòria col·lectiva del país, tot valorant la convivència, la pluralitat i el compromís democràtic propis de la societat catalana. Aquest 2026 fa 50 anys de la recuperació de la Diada després de la repressió franquista. L'11 de setembre del 1976 va simbolitzar el restabliment de les llibertats i va consolidar-se com un espai d'expressió política i ciutadana en defensa de la nostra cultura, la llengua i l'autogovern. Parets del Vallès va celebrar divendres, com cada any, els actes commemoratius de l'11 de setembre, Diada Nacional de Catalunya. A la plaça dels Països Catalans es va fer la tradicional ofrena floral al monument a l'11 de setembre, en què van participar l'Ajuntament de Parets i les associacions locals. L'acte va comptar amb una audició de sardanes a càrrec de la Cobla Juvenívola de Sabadell. El monument a l'11 de setembre, inaugurat a l'any 2004, és una obra de l'escultor Carles Vives, que interpreta la senyera a partir d'uns blocs de metall col·locats irregularment sobre el terra. L'alcalde de Parets, en Francesc Juzgador, ens parlava de la Diada i del que significa aquesta data tan important pels catalans.
1: Un any més, la Diada Nacional de Catalunya, aquí a Parets, sempre hem intentat que sigui amb un to més aviat festiu, sense oblidar que és una data reivindicativa també, que a Catalunya seguim tenint pendent moltes coses i per tant és un moment de recordar-les, de que ens agradaria doncs, tindre moltes més competències per gestionar-nos a nosaltres. Quan diem competències, jo sempre dic competències moltes, però que ens les acompanyin de finançament i que ens trobem sobretot a les administracions locals, que són la primera administració que es troba el ciutadà i a la primera que truca, tingui o no tingui competències, que és l'Ajuntament, doncs ens trobem moltes vegades assumint competències però que ens manca el finançament.
0: L'alcalde també parlava de jornada festiva que a Parets ja van començar els actes previs a la Diada ara fa uns dies, amb la jornada, per exemple, de Dir Folk i també el monòleg del passat dijous.
1: A Parets sempre hem intentat que sigui una Diada festiva de relació entre tots els ciutadans i entre totes les forces polítiques. Vam començar activitats ja des del cap de setmana passat, vam lligar amb alguna activitat.
0: El regidor de Cultura a l'Ajuntament de Parets, en Francesc de la Torre, creu que és una festa molt participativa i esperada per tots els catalans i catalanes i va voler aprofitar com a regidor també de comunicació per felicitar la nostra emissora RAP 107 pels seus 46 anys de vida, que coincideix també amb l'11 de setembre.
2: Com a regidor de Cultura, la veritat és que és un dels actes doncs, més esperats de l'any, no? Perquè aquí fem pinya, no? I mai tan ben dit, amb els nostres costums, no? I la nostra història i la nostra idiosincràsia. Vull aprofitar, si m'ho permeteu, perquè avui és un dia especial, perquè sé que també la ràdio fa anys, 46 anys, i per tant, doncs, gràcies per ser-hi, no?, en directe, per ser-hi presents i per transmetre doncs, tot el que avui aquí es viu. No? I sobretot, especialment, doncs, al marge de les diferents forces polítiques, agrair a la gent que s'hi acosta i a les entitats, no només avui, sinó per tot el que fan pel poble durant tot l'any. Avui també doncs, retem homenatge, no?, a la nostra terra, al nostre país, i per tant, doncs, molt agraït doncs, a aquest tipus d'activitats aquí a casa nostra.
0: Escoltem el regidor portaveu d'Ara Parets pel canvi Esquerra Republicana, en Jordi Seguer, present a l'acte de l'11 de setembre, que ens parlava d'una jornada reivindicativa, recordant la primera Diada després del franquisme ara fa 50 anys.
3: Nosaltres, sobretot, vivim aquesta Diada del 2026, sobretot recordant una efemèride important, fa 50 anys precisament de la primera Diada, no?, després del franquisme, en què la gent a Catalunya va tornar a sortir al carrer amb aquesta manifestació multitudinària que es va fer a Sant Boi, amb aquell clam, no?, en què es demanava llibertat, amnistia i estatut d'autonomia, i sobretot 50 anys després veiem com molts d'aquestes reivindicacions no han acabat d'estar resoltes, de fet, de l'amnistia, però d'una altra època, no?, de l'amnistia del procés, encara no està aplicada i veiem com encara tenim dirigents polítics que no poden exercir el seu càrrec, no?, a Catalunya, però també tenim dirigents polítics que estan encara a l'exili i no hi ha aquesta normalitat política que des dels governs tant d'Espanya com de Catalunya es pregona, no?, realment no existeix. Per altra banda, tampoc mai s'ha arribat a executar al 100% l'Estatut d'Autonomia, no tan sols el del 1979, sinó que el que es va aprovar en el 2006. Per tant, 50 anys després, les coses han avançat en certa manera, però segurament no com nosaltres voldríem, i sobretot som una força política que, a banda de defensar la independència de Catalunya, el que defensem és que Catalunya ha d'anar avançant. Segurament moltes vegades ho fa d'una manera més lenta del que ens agradaria a nosaltres, i ara la situació actual, el pas actual, és sobretot en la millora en el finançament, no? Que ja és hora que almenys es plantegi aquesta millora en el finançament, perquè al cap i a la fi estem parlant de més recursos pels nostres serveis públics, no? A Catalunya, que tant necessitem, no? Per la sanitat, per l'educació i per la resta de reivindicacions, no?
0: També vam parlar amb la portaveu del PSC, Jara Valdivia, que ens parlava del sentit de l'11 de setembre i també aprofitava per felicitar la nostra emissora pels seus 46 anys d'existència.
4: Un dia molt mac, un dia per compartir. Una vegada més ens retrobem aquí a la plaça dels Països Catalans, tant consistori, totes les associacions, totes les entitats, per gaudir del dia, un dia festiu. I avui també commemorem, no?, els 50 anys d'aquella primera diada de Catalunya, que vam celebrar, que hem sortit tots els carrers. És un dia, doncs, per compartir totes les generacions que hem passat per aquí, doncs, és maco. Sobretot, doncs, no oblidar, no?, que tots els drets i totes les llibertats que hem aconseguit fins avui en dia, m'ha costat molt aconseguir, i intentarem que no les perdem en un moment. També celebrar que avui és l'aniversari de la ràdio, 46 anys, des d'aquí la nostra felicitació a aquesta labor tan maca que fa la ràdio al nostre poble, doncs, portant l'actualitat a tot el poble.
0: La portaveu de Sumem Esquerres a Parets, Cassandra García, parlava d'una jornada màgica tant per a Parets com per Catalunya.
5: Aquesta diada, un any més, doncs, és un motiu de festa i de celebració, doncs, per al nostre país, per sentir-nos orgullosos de la societat plural que som. I aquí a Parets del Vallès, doncs, com sempre, doncs, un acte meravellós on ens reunim i tenim la gran sort de poder-ho celebrar amb totes les entitats del nostre municipi, associacions i veïns i veïnes, doncs, que s'acosten en aquest dia tan, no, tan màgic i tan emblemàtic, doncs, per la nostra ciutat i per el nostre país.
0: Neus Jordà, regidora portaveu de Gent de Parets, anterior Parets per la República, Junts per Catalunya, i ja ens parlava del símbol que representa la diada de l'11 de setembre i de la importància de lluitar, defensar i mantenir la llengua catalana.
6: Jo crec que aquest any ens hem de centrar en la part més reivindicativa, que crec que ara mateix la identitat, els que sentim Catalunya com la sentim i els que ens sentim catalanes, doncs no hi ha problema, però crec que tenim un problema molt seriós amb la llengua i és algo que hem de respectar, que hem de treballar molt. Estem perdent la llengua en la que parlen els nostres avis, aquella llengua en la que va haver gent que va patir molta repressió i la va defensar a mort fa 100 anys. Avui en dia s'ha perdut aquesta essència i llavors jo crec que hem de reivindicar. Jo poso el puntal número 1, evidentment, sumant a les reivindicacions i històries que tenim al nostre petit país. Jo aquest any el centraria molt en la llengua, en defensar i respectar la nostra cultura, la nostra llengua.
0: Parets del Vallès va celebrar la Diada Nacional de Catalunya el passat divendres 11 de setembre amb la tradicional ofrena floral al monument a l'11 de setembre a la plaça dels Països Catalans. La primera ofrena floral va anar a càrrec de l'Ajuntament de Parets i posteriorment ho han fet les diferents formacions polítiques i les diferents entitats. El monument a l'11 de setembre és obra de l'escultor i ceramista Carles Vives i va ser inaugurada l'any 2004. Enguany, l'acte institucional de la Diada va presentar alguna diferència vers anys anteriors. Després de l'ofrena es va dur a terme la ballada Sardanes a càrrec de la Copla Juvenívola de Sabadell amb la col·laboració de l'Associació Sardanista Esperatans. La Copla va interpretar, entre altres, la sardana Parets Vila Mil·lenària, creada per en Jordi Azagra, i la Santa Espina d'Enric Morera. L'acte commemoratiu de l'11 de setembre va cloure amb el cant de la Senyera. El dia abans, el dijous dia 10, va començar els actes també de la commemoració de l'11 de setembre, després de la jornada de folk al cap de setmana anterior, amb la ponència espectacle titulada Per què Catalunya no és una potència mundial, a càrrec del periodista, historiador i humorista Antoni Soler. A mig camí entre el monòleg i la conferència, el creador i presentador de programes de televisió com Polònia o Malalts de Tele va reflexionar el teatre Can Rajoler amb humor i amb ironia sobre els errors, les febleses i els episodis de mala sort que han marcat la història de Catalunya. Tot i que l'11 de setembre commemora la data d'una derrota que va comportar la pèrdua de llibertats, d'institucions i de drets, es celebra l'esperit de superació, la capacitat de tornar a aixecar-se després d'una caiguda. La diada és una jornada de reafirmació de la identitat catalana i de defensa dels drets i les llibertats d'un país. Les primeres celebracions de l'11 de setembre remunten a finals del segle XIX, en record als defensors morts el 1714 durant la Guerra de Successió Espanyola. La diada s'ha celebrat en de diferents formes al llarg de la història, adquirint tons més religiosos, socioculturals, politico-institucionals i reivindicatius depenent dels anys, sense oblidar les èpoques en què va estar prohibida.
7: Vols saber què et proposen les entitats de Parets? Afegeix als teus contactes Parets Entitats 671-466-017. Envia un WhatsApp amb el text alta i afegeix el teu nom i cognom. T'informaran de les seves activitats amb missatges breus. Participa i gaudeix de les entitats de Parets del Vallès.
0: Les obres de construcció del futur Institut Escola començaran la segona quinzena del pròxim mes d'octubre i tindran una durada aproximadament d'un any. El passat dimarts 8 de setembre es van reunir representants de l'Ajuntament de Parets, la constructora del futur Institut Escola i els arquitectes d'aquest projecte per marcar les bases per començar a treballar, delimitar l'àmbit i acordar el dia per començar. Un dels punts destacats del projecte és que el nou institut comptarà amb un sistema, com és conegut, d'aerotèrmia, un sistema de climatització d'alta eficiència que extreu l'energia continguda en l'aire de l'exterior per proporcionar calefacció a l'hivern, refrigeració a l'estiu i aigua calenta sanitària durant tot l'any. El dia 24 de setembre s'iniciaran les obres respecte al que fa el clavegueram de la zona i tindrà una durada d'unes dues setmanes aproximadament. A la reunió de la passada setmana hi van assistir l'alcalde de Parets, en Francesc Juzgado, el primer tinent d'alcalde i regidor de Via Pública, en Francesc de la Torre, el segon tinent d'alcalde i regidor d'Educació, Didac Cayuela, tècnics d'Urbanisme i Educació, l'empresa constructora i els arquitectes tècnics del projecte. Hem parlat amb el regidor d'Educació i també d'Equipaments a l'Ajuntament de Parets, en Didac Cayuela, que ens parlava de la reunió mantinguda aquesta passada setmana.
8: Ahir mateix vam tenir una reunió amb la constructora i amb els arquitectes del projecte per acabar de marcar les bases i el calendari de tota l'actuació. En principi, el dia 24 de setembre, des de l'Ajuntament, començarem les obres del clavegueram de la zona i aquestes obres duraran aproximadament un parell de setmanes i ja a mitjans d'octubre arrencaran les obres de l'Institut Escola pròpiament dit. Aquestes obres tenen una durada prevista d'un any. Així s'ha de destacar, un punt que destacaria és que el nou centre tindrà aerotèrmia, que és un sistema de climatització molt eficient que permet donar calefacció a l'hivern, refrigeració a l'estiu i aigua calenta durant tot l'any. Creiem que és una aposta clara per un equipament educatiu que serà un equipament modern i un equipament sostenible en el nostre municipi.
0: Com ja es va donar a conèixer el passat mes de juliol, la UTE, la constructora d'Aro i Servial, va ser l'empresa que va obtenir la proposta d'adjudicació de les obres del nou Institut Escola de Parets. La mesa de contractació de l'Ajuntament va proposar adjudicar les obres d'ampliació del nou Institut Escola de Parets del Vallès a la UTE, formada per constructora d'Aro, S.A. i Serveis i Manteniments Servial, S.L., després de valorar les 5 ofertes presentades al concurs públic. La proposta d'adjudicació situa aquesta UTE en primera posició amb un 99,85 punts. L'oferta presentada ascendeix a poc més de 3.300.000 euros i incorpora una ampliació de 4 anys en el termini de garantia de les obres. Segons el cronograma presentat pel govern municipal el passat mes de juny, una vegada complerts els terminis previstos, les obres han de començar a finals, com deien, d'aquest mes de setembre, amb les obres de desviament del clavegueram, que serà el 24 d'aquest mes exactament, uns treballs que es faran juntament amb els de la xarxa d'aigua potable. Aquest projecte ha de posar fi a una situació que s'allarga des de ja fa més de 14 anys amb l'alumnat de l'Institut La Sínia estudiant a les aules prefabricades i culminarà també una iniciativa impulsada l'any 2020 per donar una solució definitiva a aquesta problemàtica alhora que fusionarà l'Escola Lluís Piqué i l'Institut d'Ensenyament Secundari, l'Institut La Sínia. L'inici de l'obra de l'Institut Escola està previst per mitjans d'octubre i els treballs tindran una durada aproximadament d'un any. Com a punt destacat d'aquest projecte, l'Institut Escola tindrà el sistema de climatització a través d'aerotèrmia.
9: Hola, amor, com ha anat al col·le? T'has menjat l'esmorzar? No em dius res.
10: Si ara sempre guarda silenci, podria voler dir-te alguna cosa. Hi ha senyals que poden dir molt. Escolta'ls si actua contra les violències cap a la infància. Ministeri de Joventut i Infància. Govern d'Espanya.

0: l'Ajuntament de Parets inicia una nova campanya per l'ús saludable del telèfon mòbil entre els infants i joves del nostre municipi. Tengo un millón de caras que... Hi ha mil raons per aparcar el mòbil. Quina és la teva? El mòbil de Lucifer. Per un ús saludable del telèfon mòbil. Ajuntament de Parets.
1: Bona tarda des de la Biblioteca Can Rajoler. Després de les vacances, a la biblioteca ja estem a punt per començar una nova temporada plena d'activitats per a tots els gustos, així que avui us les presentaré. Començarem per les activitats pel públic adult. Aquesta temporada tenim dos clubs de lectura de novel·la en general. El Club de Lectura Bon Dia, que es fa l'últim dissabte de mes a les 10 del matí, a càrrec de la Lorena Llorente i la Laura Català. I després tenim el Club de Lectura de la Biblioteca, el que és més veterà, el de tota la vida, i que aquest any hem desdoblat en dos grups, que serà el darrer dimecres i el darrer dijous de cada mes a 6:45 de la tarda. Després també tenim tres clubs de lectura més temàtics. El primer és el Divendres Negre, a càrrec de la Dolors Palomo, que és un club de lectura bimestral, que és de novel·la negra i policíaca. I el realitzem el darrer divendres de mes a 6:45 de la tarda. Després tenim també el Club de Lectura en Francès, a càrrec de la Lorena Llorente, que també és bimestral, i el fem el darrer divendres de mes a 6:45 de la tarda. També tenim el Club de Lectura Fàcil en Català, a càrrec del Sergi Cercós. Aquest club és mensual i està adreçat a persones que volen reactivar el seu català o persones que l'estan aprenent. I el realitzem el primer dimecres de mes a 6:45 de la tarda. I per últim, i és novetat d'aquest nou curs, un club de lectura de peces teatrals, que es diu Llegint Teatre, és de periodicitat bimestral i és a càrrec de la Caral Riera. Molt bé, per a públic adult, a part dels clubs de lectura, també tenim dos grups de conversa. El grup de conversa en francès, a càrrec de la Marlene Castro, que el fem de forma quinzenal els dilluns a 6:45 de la tarda, i el grup de conversa en anglès, a càrrec de la Núria Guasc, que en aquest cas també és quinzenal i el fem els dissabtes a les 10 del matí. Molt bé, ara continuarem amb les activitats per a infants. En aquest cas també tenim quatre clubs de lectura. El Club del Gomet Blau, que és pensat pels més petits, acompanyat de família, i on es treballa més la il·lustració a partir d'àlbums il·lustrats, i el fem el primer dimecres de mes a 6:00 de la tarda. El Club del Gomet Vermell, aquest apostem més per la comprensió lectora, és per nens i nenes de tercer i quart de primària, i el fem el primer divendres de mes a 6:00 de la tarda. També tenim el Club de Còmic, que és de nens de quart fins a sisè, aproximadament, i on parlem sobre còmics i fem alguna activitat relacionada. Aquest el farem el tercer dimecres de mes a 6:00 de la tarda. I l'últim és Club de Coneixement sobre llibres per aprendre. Està pensat per nens a primària i el farem el tercer divendres de mes a 6:00 de la tarda. També per a infants tenim altres activitats fixes, com per exemple l'hora de conte per nadons, que és per a infants, sessions de contes per a infants de 0 a 3 anys, que normalment la fem un cop al mes, a 6:00 de la tarda. Les fem els dimarts. Amb les hores del conte normal, que són sessions de contes per a infants a partir de 3 anys, també les fem els dimarts a 6:00 de la tarda. I per últim, la Story Time, que són sessions de contes en anglès, que fem sempre el primer dimarts de mes a 6:00 de la tarda. A part de totes aquestes activitats fixes, a la biblioteca durant l'any fem altres activitats esporàdiques, com poden ser tallers per adults o per infants, o per exemple tertúlies, podem fer alguna sortida cultural, presentacions de llibres, etc. Després, si esteu interessats en participar en alguna d'aquestes activitats o voleu més informació, doncs us podeu posar en contacte amb la biblioteca o veniu de forma presencial, per telèfon o per correu electrònic, i us informarem de tot.

0: rentat de vehicles a Llevant Park. El rentat que ofereixen els nostres operaris inclou un tractament d'ozó, desinfectant natural, eficaç i ràpid, i ara tractament d'ozó de regal amb qualsevol dels nostres rentats. A Llevant Park oferim rentat exterior, neteja de llantes i assecat, rentat interior amb aspirat, neteja de vidres i de plàstics, productes virucides i neteja de tapisseries. Reserva la teva cita trucant al 93-562-0699, horari de dilluns a divendres de 9 del matí a 6 de la tarda. Cuida el teu cotxe a Llevant Park, al carrer Tenes número 1 de Parets del Vallès. T'hi esperem!
1: Un dels motius pels quals ho he intentat deixar és la sensació esclava d'estar tota l'estona pendent de quan em podré fumar el següent cigarro.
2: No estic fumant tabac, però estic fumant vaver. Els pulmons me'ls estic destrossant igual.
3: Jo quan pujo unes escales m'ofego.
4: Realment és que fumar és una merda.
5: És una herència que no m'agradaria deixar mai amb els meus fills. No?
1: Tinc clar que vull deixar de fumar i jo estic segura que ho aconseguiré.
6: T'ajudem a deixar-ho. Truca al 061 o demana cita al teu CAP. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
7: Rap 107 t'ho posa fàcil. Vols dedicar alguna cançó? Ho pots fer enviant una nota d'àudio al WhatsApp 683 19 48 55, indicant el teu nom, quina cançó vols escoltar, de qui és i a qui li vols dedicar. La cançó l'escoltaràs al final del programa Rap a la Carta, els divendres a partir de les 11 del matí, amb redifusió, els diumenges a la mateixa hora. També la podreu tornar a escoltar als nostres podcasts a Rap 107. Recorda, envia nota d'àudio amb la cançó que vols escoltar i a qui li vols dedicar al WhatsApp 683 19 48 55.
8: Confirmat? M'han robat el mòbil.
9: Doncs ja saps què et toca fer. Posar una denúncia.
8: Uf, quina mandra. A més, segurament no el recuperaré.
9: Si no hi ha denúncia, no hi ha investigació policial.
8: Tens raó.
10: Si has viscut un delicte o en tens coneixement d'algun, cal que ho comuniquis a les autoritats interposant una denúncia a qualsevol comissaria. Per més informació, entra a interior.gencat.cat i si tens una emergència, truca al 112 112, telèfon d'emergències. Generalitat de Catalunya.
11: Vine a les tertúlies intergeneracionals del Voluntariat per la Llengua de l'Oficina de Català de Parets.
12: Dius que és tot culpa teva.
11: El dijous 8 d'octubre, de 4 a 5 de la tarda, al Casal Sant Jordi.
12: I ells, de fet, aquella nit...
11: Més informació al mateix casal o al 93 562 2638. I...

0: Vols comunicar una incidència a l'Ajuntament de Parets? T'ho posem fàcil. A l'adreça electrònica incidències@parets.cat, a l'app de l'Ajuntament i per telèfon al 93 573 8888.
1: Diumenge 4 d'octubre, a 6:45 de la tarda, al Teatre de Can Rajoler, no us podeu perdre Dinamarca. Una obra de teatre amb Pere Arquilloé i Imma Colomer, el diumenge 4 d'octubre, a Can Rajoler.
2: Cada dia a Catalunya calen 1.000 donacions de sang per atendre els pacients dels hospitals. Sabies que amb una donació de sang pots ajudar 3 persones? Ara tens l'oportunitat de donar a la campanya que arriba al teu municipi.

0: Notícies migdia. Cada dia, a la una de la tarda, tota l'actualitat de Parets i del Vallès Oriental a RAC 107 FM.
1: Molt bona tarda, benvinguts un dia més a l'informatiu de RAC 107 corresponent aquest any dimarts, aquest 22 de setembre de 2026, amb tota l'actualitat de la jornada. Un dels temes que tractarem al nostre informatiu avui parlarem de la Setmana Europea de la Mobilitat, la Setmana Europea de la Mobilitat que Parets del Vallès ja fa 24 edicions que se'n realitza. Va començar el passat dia 16, i finalitza aquest mateix 22 de setembre amb moltes activitats que s'han fet al llarg d'aquests dies, sobretot en l'àmbit educatiu. En parlarem amb el regidor de Mobilitat de l'Ajuntament de Parets i ens explicarà més detalls. És un dels temes a tractar al nostre informatiu d'avui. En tenim d'altres, que tot seguit i en format de titulars us avancem.
0: Aquest és el sumari de l'informatiu.
1: També us recordarem que aquesta setmana hi ha un nou captant de sang, el banc de sang que fa una crida a recuperar l'hàbit de donar sang i plasma aquest mes de setembre. Ho pots fer aquest dimecres a Parets del Vallès. I també dimecres hi ha una activitat, un equinoci de tardor, Energètic Ascension, organitzat per la Regidoria de Benestar Emocional a l'Ajuntament de Parets del Vallès. Totes aquestes notícies, juntament amb la resta de l'actualitat local, un cop d'ull també a l'actualitat de la comarca, la previsió meteorològica i l'apunt del dia, la curiositat de la jornada, que avui ens portarà a parlar de per què els noms d'alguns pobles de Catalunya, us heu fixat, comencen per Caldes. Ho sabrem per què, com a nota curiosa, a la part final del nostre informatiu. Després hi ha tota l'actualitat esportiva de la jornada amb un resum del que va donar de si la Diada de la Bicicleta celebrada aquest passat diumenge a Parets del Vallès i també inclosa dins les activitats de la Setmana Europea de la Mobilitat. Rebeu una salutació a qui us acompanya, qui us parla en nom dels serveis informatius de RAC 107, en Rosa Díaz. Comencem.
0: RAC 107, serveis informatius. Un repàs de l'actualitat de Parets i del Vallès Oriental.
1: Parets del Vallès s'ha sumat un any més a la Setmana Europea de la Mobilitat, que va començar el passat dimecres dia 16 i finalitza aquest 22. El Servei de Mobilitat de l'Ajuntament de Parets i la Policia Local del nostre municipi fan moltes activitats al llarg d'aquesta setmana, com per exemple un taller a les escoles paratanes sobre l'ús responsable del transport públic, conjuntament amb la col·laboració amb l'Associació de Municipis per a la Mobilitat i el Transport Urbà, l'AMTU. A més, el bus urbà és gratuït aquest dimarts 22 de setembre, motiu del dia sense cotxes. Avui també al matí s'ha organitzat al Parc del Sot d'en Barriques un circuit de kàrting dirigit a les escoles. La Setmana Europea de la Mobilitat està organitzada per l'Ajuntament de Parets del Vallès amb el suport de la Policia Local, Protecció Civil i la col·laboració en aquesta ocasió de l'Ajuntament de Martorelles, que han cedit material per a les activitats amb els infants, i del circuit Rocco Sant Ranch, centre de referència per a la pràctica del motociclisme fora d'asfalt, situat a tocar el recinte del circuit de Barcelona-Catalunya a Montmeló. La Setmana Europea de la Mobilitat és una iniciativa en favor de la mobilitat sostenible i l'estalvi energètic que promou el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya. Ja fa 24 anys que Parets s'hi adhereix, aquest any sota el lema Mobilitat per a tothom, que promou hàbits de mobilitat més sostenibles, segurs i saludables, com són els desplaçaments a peu, amb bicicleta, en transport públic o amb vehicle elèctric. També es visualitzen els canvis possibles en l'ús de l'espai públic, la millora de la qualitat de l'aire i la reducció de la contaminació. Hem parlat amb el regidor de Mobilitat a l'Ajuntament de Parets, en Didac Ayuela, i ens parla d'aquesta Setmana de la Mobilitat.
2: Estem molt contents. Com a Ajuntament estem molt contents de com han rebut les activitats que des de l'Ajuntament hem programat per aquesta setmana de la mobilitat. Una setmana de mobilitat a la qual doncs, Parets un any més s'ha sumat perquè creiem que és molt important conscienciar la ciutadania, sobretot els més joves, els infants de la nostra vila, doncs, el fet de reduir la petjada de carboni i pensem que oportunitats com aquestes s'han doncs, d'aprofitar.
1: La Setmana Europea de la Mobilitat 2026 manté el lema que va fer l'èxit de l'última edició, mobilitat per a tothom. Però enguany el focus està en una mobilitat amb justícia intergeneracional que garanteixi que totes les persones puguin accedir a un transport de qualitat i sostenible, independentment dels seus ingressos, ubicació, gènere o capacitats, tant si són joves, grans o encara no han nascut. El regidor de mobilitat ens parlava de l'activitat feta aquest matí de dimarts a l'espai del Sot d'en Barriques amb els alumnes de les escoles, un circuit de càrting dirigit precisament als alumnes de les escoles de Parets.
2: Avui al parc del Sot d'en Barriques doncs, s'ha fet una activitat de seguretat viària, de mobilitat, de com desplaçar-se en un circuit urbà, amb cotxes, senyals de trànsit, a més, amb cars i bicicletes. Hem tingut la col·laboració de Rocos, d'aquí, del circuit de Catalunya, i també doncs, molt agraït a la policia local, que ha fet un gran treball, que ja ho fan durant l'any visitant les escoles, i avui doncs, han pogut també començar no, el curs amb aquest taller molt pràctic amb aquests cars, i la veritat és que una molt gran rebuda, molt bona rebuda de les escoles, que pràcticament en la totalitat han pogut participar en aquesta activitat.
1: Des de l'Ajuntament de Parets s'impulsen activitats coordinades entre diferents serveis municipals. Aquesta Setmana Europea de la Mobilitat és una oportunitat única per reafirmar el compromís de l'Ajuntament amb la promoció de la mobilitat sostenible, fent partícips a sectors de la població, com la gent gran i els escolars, perquè la mobilitat sigui un element clau per construir una vila més justa, equitativa i inclusiva. El mateix regidor ens parlava dels tallers fets a les escoles dins aquesta Setmana de la Mobilitat i també dels objectius d'aquestes activitats.
2: I paral·lelament, doncs, també durant la setmana ja s'ha començat un taller per cursos sobretot des de quart a sisè, que hem fet també en col·laboració amb l'AMTO. És un taller que es fa a les escoles, però també és molt pràctic, on s'ensenya als alumnes doncs, a fer un ús responsable del transport públic, a conèixer com funciona, fins i tot fan la pràctica no? de moure's amb el bus urbà pel municipi, de com treure's un tiquet, etcètera. ¿Vale? Pensem que ha estat molt instructiu, significatiu pels alumnes i esperem doncs, que aquestes activitats ens ajudin no? a prendre consciència de la importància no? de reduir doncs, aquests gasos que contaminen tant i a fer un bon ús responsable del transport públic.
1: Aquesta edició s'ha centrat en la mobilitat, com dèiem, intergeneracional. En diferents moments del curs de la vida, infants, joves, adults i persones grans s'enfronten a reptes i obstacles de mobilitat relacionats amb les seves respectives necessitats i capacitats. Anima a imaginar la mobilitat on els sistemes de transport s'adaptin a tots els grups d'edat i satisfacin les necessitats de les generacions actuals i futures. La col·laboració entre grups d'edat i l'ús de les habilitats i els actius de cada generació poden fer que la mobilitat sigui més inclusiva. En dia que jo l'agraïa la col·laboració als qui han ajudat a realitzar amb èxit aquesta Setmana de la Mobilitat a Parets del Vallès.
2: Em vull reiterar amb agrair doncs, a tant als tècnics de mobilitat de l'Ajuntament com a la policia local i també doncs, valorar la col·laboració d'enguany del Rocos i l'aportació de l'AMTO. També agrair a l'Ajuntament de Martorelles que ens ha deixat molt material per fer les activitats avui al Parc del Sot d'en Barriques.
1: Del 16 al 22 de setembre se celebra a tot Catalunya la Setmana Europea de la Mobilitat, que promou hàbits de mobilitat més sostenibles, segurs i saludables, com són els desplaçaments a peu, en bicicleta, en transport públic o en vehicle elèctric. També es visualitzen els canvis possibles en l'ús de l'espai públic, la millora de la qualitat de l'aire i la reducció de la contaminació. El programa d'activitat ha estat el resultat del treball transversal des de les diferents àrees: medi ambient, mobilitat, urbanisme, via pública, esports, policia local, educació, joventut, gent gran i comunicació. Parets a sumar un any més a dins aquesta Setmana Europea de la Mobilitat, proposta que promou una mobilitat sostenible i que reuneix diverses activitats durant tota aquesta setmana.
0: RAP 107, serveis informatius.
1: Us recordem que aquest dimecres 23 de setembre de les 4 de la tarda a les 9 de la nit a la Sala Serra Cooperativa hi ha un nou acaptar de sang i de plasma organitzat pel Banc de Sang i Teixits i l'Associació de Donants de Sang del Vallès Oriental. Recorda que els donants que vulguin donar sang i sobretot els que vulguin donar plasma sí que han de demanar hora. Han de demanar cita per reservar la camilla del plasma a través del web del Banc de Sang donasang.gencat.cat o bé al telèfon 93 557 35 66. Aquesta donació de sang té una novetat en forma d'agraïment als donants. Els primers donants emportaran una gorra de l'associació AFANOC, Associació de Famílies i Amics de Nens Oncològics de Catalunya. Gorres adquirides amb els diners solidaris que l'Ajuntament de Parets del Vallès va entregar amb el taló solidari de la Festa Major d'Estiu, recollits amb les activitats de la Festa de la Pedra del Diable i el concert vermut del diumenge. Fem una crida als donants per a tants, recordant alguns motius importants per donar sang, com que la sang no es pot fabricar i l'única manera d'aconseguir sang és a través de les donacions altruistes de les persones solidàries. El Banc de Sang insta tothom a tornar a donar sang i plasma després de les vacances d'estiu i recuperar un hàbit que ha de contribuir a fer tornar a la normalitat les reserves d'aquests components sanguinis que sempre baixen durant els mesos d'estiu. Per això és important anar a donar sang a les campanyes que arriben, en aquest cas al Vallès Oriental i aquest dimecres a Parets del Vallès, i de fer-ne el màxim de difusió entre la família, amics, companys de feina, xarxes socials, per tal de poder retornar a la màxima normalitat a les reserves de sang i de plasma. Hem parlat amb la presidenta de l'Associació de Donants de Sang del Vallès Oriental, la paretana Elisabet Sobrepera, i ella ens parla d'aquest nou acaptar de sang.
3: L'Associació de Donants de Sang del Vallès Oriental, l'Ajuntament de Parets del Vallès i el Banc de Sang i Teixits organitzem una nova campanya de donació de sang. Com ja hem dit altres cops, altres vegades, aquestes campanyes són possibles gràcies a vosaltres, els donants, i també a la implicació de totes les persones que d'una manera o altra fan possible que la donació de sang continuï arribant a qui més la necessita.
1: La crida del Banc de Sang recupera el lema Quan cal i som, amb l'objectiu d'aconseguir més donacions de sang, però també de plasma, i complir així amb la directiva europea que ho recomana. Aquesta és una necessitat que és invisible, però que afecta milers de persones que pateixen malalties relacionades amb la falta de defenses i que depenen de medicaments fets amb plasma que han de prendre de per vida. La mateixa presidenta de l'Associació de Donants de Sang del Vallès Oriental, Elisabet, ens explicava que tots els donants rebran de regal en aquest nou acte de sang una gorra solitària d'AFANOC. Són gorres comprades a l'associació AFANOC per aquesta campanya a casa nostra. Amb aquest gest, l'Associació de Donants de Sang del Vallès Oriental i les delegades de Parets volen retornar la solidaritat que reben de tots els paretans i les paretanes col·laborant amb entitats com AFANOC, que acompanya infants amb càncer i les seves famílies.
3: Volem compartir una iniciativa que ens fa especialment il·lusió, ja des que vam ser sabedors d'aquests diners solidaris. Una part dels diners recaptats durant la Festa Major de Parets s'ha destinat a la compra de gorres solidàries de l'organització AFANOC, a la Casa dels Xuclis, una entitat que dona suport als infants i adolescents amb càncer i a les seves famílies. Però això només és el primer pas. El nostre compromís és continuar destinant aquests diners solidaris a diferents entitats i organitzacions vinculades a la investigació i al suport dels infants amb càncer i altres malalties, fins que s'esgoti la quantitat recaptada. És una manera de fer que la solidaritat de Parets continuï generant solidaritat i que aquests diners tinguin un retorn social en causes que ho necessiten.
1: Les campanyes que s'organitzen aquest mes de setembre, com la nostra, com la de Parets aquest dimecres, venen precedides de 3 mesos de davallada respecte a la mitjana habitual de donacions de sang que es preveu assolir mensualment, que normalment supera i amb escreix les 20.000. Per anar a donar sang o plasma només cal buscar el punt més proper, com ja sabeu, a través del web Banc de Sang, i reservar tan sols 20 minutets per a poder donar sang, en el cas de la sang, i uns 45 minuts en el cas del plasma. La presidenta de l'Associació de Donants de Sang del Vallès Oriental ens explicava per què han decidit revertir els diners solidaris rebuts de l'Ajuntament durant la Festa Major d'Estiu.
3: I per què? Doncs perquè quan els diners provenen de la solidaritat, també volem que el seu destí sigui la solidaritat. Per tant, us esperem aquest 23 de setembre a la sala cooperativa per continuar salvant vides. Moltíssimes gràcies. I us emportareu una gorra. Vine a donar sang i posa't la gorra.
1: Nou captant de sang i de plasma arriba a Parets del Vallès aquest dimecres, aquest 23 de setembre, de les 4 de la tarda a les 9 de la nit, organitzat pel Banc de Sang i Teixits i l'Associació de Donants de Sang del Vallès Oriental. Serà a la Sala Serra Cooperativa, no hi podeu faltar en aquesta cita solidària. Recordeu portar un document d'identitat oficial i no anar en dejú. Us podeu apuntar a través del web del Banc de Sang, donarsang.gencat.cat, sobretot els donants de plasma, sou els que us heu d'apuntar i demanar cita. Els de sang podeu també acostar-vos si és que no teniu una hora determinada i potser us haureu d'esperar, però podreu donar sang segur. Us podeu apuntar també a través del telèfon 93 557 35 66, perdó, organitzat pel Banc de Sang i Teixits, l'Associació de Donants de Sang del Vallès Oriental, amb el suport i l'ajuda de l'Ajuntament de Parets del Vallès. En aquesta ocasió, vine, dona sang i posa't la gorra.
0: Vols conèixer tota l'actualitat de Parets i del Vallès Oriental? A RAP 107 parlen els protagonistes de les notícies.
1: Comença un nou curs, una nova temporada a Parets del cicle Gaudí de Cinema d'aquest últim trimestre de l'any, amb una de les directores de cinema catalanes més influents internacionals. Serà el Teatre Can Rajoler quan es projectarà el pròxim diumenge, 27 de setembre, a 7:45 de la tarda, la pel·lícula Tres Adioses, dirigida per Isabel Cuixet, qui la va escriure juntament amb el guionista italià Enrico Audenino. Cuixet fa en aquesta cinta una adaptació lliure de la novel·la Tres vols, rituals per a un any de crisi, de l'escriptora Micaela Murgia, aconseguint una pel·lícula que reflecteix la quotidianitat on la vida, l'amor, l'humor i la tragèdia es barregen de manera delicada i serena. Els dos protagonistes del film, la Marta i l'Antonio, se separen després del que semblava una discussió sense importància. Ell és un xef prometedor que refugia en els seus fogons per superar el tràngol. En canvi, ella, en silenci, comença a notar alguna cosa més que tristesa. Quan descobreix que al darrere del seu malestar hi ha un problema de salut, decideix fer un gir al seu dia a dia i sent un desig irrefrenable de viure intensament i sense por. Amb un repartiment de luxe liderat per l'actriu italiana Alba Rockwatcher, Isabel Cuixet presenta una bonica i entranyable història sobre la vida, l'amor i aquells moments que ho canvien tot per sempre. Un relat que desperta les ganes de viure, ple d'humor, sensibilitat i de tendresa. Escoltem en Carles Garriés, membre de l'Associació Boteca 107, que organitza aquest cicle de Gaudí de Cinema a Parets, que ens en parla del pròxim film.
4: Torna al cicle Gaudí i ho fa d'una de les nostres directores més internacionals, la Isabel Cuixet, que ens presentarà Tres Adeus. I parlar de Cuixet és parlar de sentiments, de personatges ferits, de silencis que diuen molt més que els diàlegs i d'aquelles petites coses quotidianes que gairebé no ens donem compte i que acaben explicant tota una vida. Els Tres Adeus, la directora precisament torna a aquest territori que coneix també, i la pel·lícula ens presenta a la Marta i l'Antoni, una parella que després d'una discussió aparentment quotidiana decideixen separar-se. I a partir d'aquí continueu vosaltres. I Els Tres Adeus és una d'aquelles pel·lícules que val la pena descobrir a poc a poc. Cuixet no busca tant explicar una història com aturar-se en els petits moviments, una conversa, una mirada, un àpat. Hi ha dolor, naturalment, i també hi ha humor moltes vegades, i això és important, perquè Tres Adeus no pretén convertir el patiment en un espectacle lacrimogen, de veritat. Al centre de la pel·lícula tornem a tenir a l'Alba Rockwatcher, que és una de les grans actrius del cinema europeu contemporani, de veritat, i acompanyada de l'Elio Germano, un altre intèrpret molt extraordinari. D'aquí tornarem a trobar la Cuixet, si us agrada, de les pel·lícules La vida sin mi, La vida secreta de les paraules, La llibreria, una directora molt, molt interessant i molt, molt nostra. Pot ser que Tres Adeus no és una pel·lícula per sortir del cinema fent salts d'alegria, però sí és d'aquelles pel·lícules que t'acompanyen mentre tornes cap a casa.
1: Torna al cicle Gaudí de cinema. Serà aquest pròxim diumenge, 27 de setembre, a 7:45 de la tarda, al Teatre Can Rajoler, amb el film Tres Adioses, pel·lícula dirigida per Isabel Cuixet, que la va escriure juntament amb el guionista italià Enrico Audenino. L'entrada general és de 4,50 €. Podeu obtenir les entrades en línia a espectacles.parets.cat, també al mateix teatre una hora abans de cada representació i excepcionalment per altres ocasions, per aquesta ja doncs potser no us dona temps, excepcionalment a les oficines de Can Rajoler, dimarts de 9 a 1.
0: Tota l'actualitat de Parets i del Vallès Oriental a RAC 107 FM.
1: Aquest dimecres 23 de setembre, a partir de les 19 hores a les 7 de la tarda, i al Casal de Cultura Can Butxosa, al carrer La Salut 50 de l'Eixample de Parets, la Regidoria de Benestar Emocional de l'Ajuntament de Parets organitza l'Equinoci de Tardor, Energètic Ascension. Les entrades per a aquesta activitat es poden adquirir a través del web oficial d'Espectacles de Parets del Vallès, espectacles.parets.cat. Per a més informació també sobre futures activitats i monogràfics, podeu consultar el perfil oficial d'Instagram, que és @benestaremocionalparets. Ritual Performance és una experiència immersiva de transformació i expansió de la consciència per a travessar un procés d'alliberament, integració i elevació energètica. Aquest equinoci de tardor anirà a càrrec de Caterina López, ballarina, terapeuta holística i facilitadora evolutiva, Ernesto Briceño, violinista i compositor que fusiona flamenc, jazz i improvisació, i els convidats en aquesta ocasió seran Neila Benbey, que és cantant i artista algeriana amb una veu profunda i emotiva, Alian, músic, performer, multiinstrumentista que crea experiències immersives en viu, i Joan Roca, que és professor de ioga, DJ i facilitador d'autoconeixement. Comencem escoltant precisament a l'Ernesto Briceño, que ens explicava en què consistirà la participació a l'Equinoci de Tardor i també la part que ell aportarà a aquesta activitat.
5: Uns dels privilegiats de formar part d'aquest projecte Energetic Ascension, que és en realitat una consagració d'un grup de persones talentoses i sensibles i sobretot connectades per junts crear un viatge que sense cap dubte ens portarà a pensar profundament en el ara mitjançant el moviment, mitjançant una tímbrica de músiques del món, i tot vertebrat per una estructura sonora molt potent d'unes bases inspirades en músiques del món que faran activar cada xakra i faran activar cada neurona i emoció perquè tothom surti realment renovat. Ens esperem, a mi em toca el violí elèctric i estic molt feliç de formar part d'aquesta festa humanista.
1: Aquesta activitat de l'equinoci també donarà informació general sobre com gestionar el benestar emocional durant el canvi d'estació. L'equinoci representa un moment d'equilibri ideal per a trobar l'estabilitat, cuidar el cos i la ment. Caterina López ens parlava de com es desenvoluparà l'activitat dividida en dues parts. De les 7 a les 8 de la tarda, meditació holística evolutiva, i de les 8 a les 9, viatge espiritual.
6: És una experiència immersiva de transformación y expansión de la conciencia. Conciencia corporal, emocional, mental y esencial, diseñada para acompañar el cambio energético de este equinoccio de otoño. Se realizará en dos partes. La primera es a las 7, meditación holística, evolutiva, somática. Somática significa corporal, proviene de palabra soma, es palabra hindú, y la segunda parte será acompañado con músicos increíbles. Es viaje musical con canto, con danza ritual, mezclando música étnica, electrónica y participación de todos los participantes de este evento.
1: Un dels convidats a l'Equinoci, Alian, músic performer multiinstrumentista que crea experiències immersives en viu, ens parlava de la trobada d'aquest dimecres a Parets, 23 de setembre.
7: Junto con Energetic Ascension, Tendremos un viaje sonoro súper ritualesco donde pasaremos por los cuatro elementos con mucha danza y trance. Así que los esperamos.
1: Caterina López ens feia un repàs de les persones convidades a aquest Equinocci de Tardor d'aquesta setmana.
6: Estoy muy bien acompañada por Neila Menbey, que es un canal emocional ancestral. Tiene una voz potente que conecta emoción, raíz, memoria e incluso el trance. Y Joan Roca, que nos ha acompañado también a algunos eventos ya. Crea arquitectura electrónica, dinámica energética. Ernesto Breseño, con su dirección musical, expansión melódica, emocional, el violín increíble que habla, que te emociona. Y Alien es un elemento tribal, orgánico, es un crack. De verdad, un equipo súper potente, profesional.
1: L'equinoci de tardor a l'hemisferi nord és un moment especial de l'any en què el dia i la nit tenen la mateixa durada, simbolitzant equilibri i transició. Aquest esdeveniment marca el canvi d'estació de l'estiu a la tardor i és una oportunitat per reflexionar i preparar-nos per a mesos més freds i foscos. Al llarg de la història, moltes cultures han celebrat aquest moment a través de rituals per l'equinoci de tardor, una època de recolliment per revisar els objectius personals abans que arribi l'hivern. L'equinoci de tardor, Energetic Ascension, és el tema de la pròxima activitat programada des de la Regidoria de Benestar Emocional de l'Ajuntament de Parets del Vallès aquest dimecres 23 de setembre de les 7 de la tarda a les 9 de la nit al Casal de Cultura de Can Butxossa a l'Eixample de Parets del Vallès. Les persones participants cal que portin estoreta, mocador fi, algun instrument de percussió que pot ser casolà i vestimenta còmoda i festival. El preu de l'activitat són 5 euros i les entrades es poden adquirir a espectacles.parets.cat.
0: Vols tornar a escoltar una notícia? Troba-la a www.rap107.fm. Escolta o descarrega tots els podcasts de la teva ràdio. Notícies comarcals.
1: Moment de fer un cop d'ull a l'actualitat de la comarca. Comencem parlant de l'àmbit educatiu i de l'FP, que creix amb 637 alumnes més en un any a la nostra comarca. Els cursos de formació professional, l'FP, que s'imparteixen al Vallès Oriental, tenen 637 alumnes més ara que ara fa un any, segons dades facilitades pel Departament d'Educació de la Generalitat. L'augment forma part de la tendència generalitzada que viuen els cicles de grau mitjà i superior, que en els últims anys han guanyat pes entre les opcions que trien els estudiants després de l'ESO. Aquesta setmana els alumnes de grau mitjà i superior van començar el curs gairebé una setmana més tard que la resta dels estudiants de grau bàsic i de tota l'educació obligatòria de Catalunya. Al Vallès Oriental la xifra de matriculats per a aquest inici de curs ha estat de 7.075 alumnes respecte als 6.400 de l'any passat, només a les escoles públiques i concertades al Departament d'Educació. Per nivells, 4.100 eren de grau mitjà i 2.600 de grau superior. 183 de grau bàsic, pensat com una alternativa per als alumnes que arriben amb dificultats a l'últim curs. D'altra banda, parlem d'un veí de Mollet del Vallès que està darrere de la troballa de l'únic fòssil de Diplodocus que s'ha trobat a Europa. És en Jaume Grau, aficionat a la paleontologia, que va localitzar les restes l'any 2007 al Castellà, a Terol, exactament. I ara, doncs, parlem d'ell, un professor de ioga de Mollet, en Jaume Grau, que té el privilegi d'haver estat el descobridor de les primeres restes fòssils del Diplodocus localitzades a Europa, concretament al poble del Castellà, a la província de Terol. Fins ara, i des del 1878, només se n'havien trobat als Estats Units. La troballa l'ha publicat ara fa uns dies la revista nord-americana Journal i es tracta de 14 vèrtebres de la part mitjana i posterior de la cua de l'animal que han estat analitzades per paleontòlegs de la Fundació Conjunto Paleontológico de Teruel d'Inópolis. Jaume Grau, que estigueja al castellà i que va començar a documentar restes com petjades, ossos o dents de dinosaure des de l'any 2002, va localitzar els ossos al que avui es coneix amb el nom del jaciment de la Tejeria l'agost de l'any 2007 i, com feia sempre, va avisar de la troballa a la Fundació d'Inópolis. Em va semblar que era una cosa amb una potencial important perquè hi havia molts ossos trencats, però molts, diu. L'actual director gerent de la Fundació explica que el descobriment ha estat fruit de prop de 20 anys de recerca i d'excavacions que fins i tot van fer servir maquinària passant a partir del 2015. Quan em van avisar el meu amic Jaume Grau i vaig anar de seguida. Explicava ara fa uns dies en una entrevista a la SER de Terol. Finalment només es van trobar les 14 vèrtebres, així com alguns xebrons, uns ossos en forma de V baixa, que s'articulen amb la part inferior de les vèrtebres. L'estudi que han publicat el mateix, en aquest cas Albert Cobos i Sergio Fernández i Josué García del grup de recerca de Dinòpolis, és molt rellevant perquè és una de les proves paleontològiques que demostren que a finals del període juràssic, fa uns 150 milions d'anys, els dinosaures viatjaven entre Europa i Amèrica quan tots dos continents, que fins llavors formaven part de Pangea, encara s'estaven separant i s'estava formant l'oceà Atlàntic. Així doncs, Dinòpolis és un dels museus de paleontologia més grans del món i compta amb diversos recorreguts temàtics, atraccions i espectacles. Una gran troballa, un gran descobriment, que en aquest cas doncs, ens ha portat a parlar fins a Terol. I acabem el repàs a la comarca parlant de l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya, a Mollet del Vallès, que ara fa uns dies ha inaugurat el nou curs de formació bàsica per a agents rurals. La promoció d'enguany és la més gran de la història en nombre d'alumnes, amb un total de 126 aspirants, 55 dones i 71 homes. El programa formatiu és de 600 hores lectives i s'estendrà fins al mes d'abril. L'acte institucional de benvinguda es va fer el passat dilluns amb la directora de l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya, Marta Roca, i la directora general d'Agents Rurals, Elisenda Pérez. El pla estratègic del cos preveu arribar als 1.300 agents rurals a l'any 2030 per reforçar la capacitat operativa i adaptar el servei a les necessitats ambientals.
8: El temps a RAC 107 FM.
9: Hola, què tal? Vam començar la setmana amb unes temperatures desbocades, arribant als 35 graus a molts punts a l'interior de les comarques de Girona i aquí a Parets del Vallès vam arribar fins als 33 graus, per tant, jornada amb unes temperatures pràcticament de rècord en molts punts de Catalunya. La mínima ha tornat a estar al voltant dels 16-17 graus i una jornada de dimarts que està marcada pel pas de molts núvols alts i prims. A la tarda, aquests núvols alts i prims tendien a desaparèixer, quedant una segona part amb un temps molt més assolellat. I de cara als propers dies, poques novetats aquí a Parets del Vallès. Dimecres i dijous es plantegen jornades de molt sol i amb unes temperatures que avui sí que baixaran una miqueta respecte a les d'ahir dilluns. Màximes que rondaran al voltant dels 30 a 32 graus. No tindrem una calor excessiva, però sí que l'ambient serà realment molt agradable. I així, fins ben bé, finals de setmana, on sembla que de cara a diumenge podríem tenir l'arribada de precipitacions i també, a poc, una lleugera normalització de les temperatures que, sobretot, s'intensificaria de cara a la setmana vinent. Però, fins aleshores, queden molts dies i es presenta, com diem, aquesta setmana de molta tranquil·litat. Ho anirem seguint aquí a RAC 107 i a Twitter, a Meteo Parets. Que vagi molt bé.
8: Tota l'actualitat de Parets i del Vallès Oriental a RAC 107 FM. Notícies.
1: Acabem amb la punta del dia amb la curiositat de la jornada, que avui ens parla de per què els noms d'alguns pobles de Catalunya comencen per Caldes. Moltes vegades l'originalitat de l'home escasseja i a l'hora de batejar poble, rius o muntanyes s'ha fet servir les paraules que tenia més a mà. Normalment són noms de sants, però també s'han fet servir noms d'accidents geogràfics combinats amb algun color perquè quedi més poètic, podríem dir. Per cert, perquè hi ha alguns pobles que es diuen Caldes, si Caldes no és pas cap nom de sant ni de cap color. Doncs ens hem de remuntar a l'època dels romans, que sí que vivien bé aquells. L'obsessió per la higiene i el culte al cos els va portar a aprofitar l'aigua calenta que brolla d'algunes deus per fundar termes. En aquests complexos hi havia piscina, biblioteca, gimnàs, sala per fer lluites, i en una zona de les termes anomenada Caldari es podien prendre banys d'aigua calenta i de vapor, gràcies a un sistema de calefacció molt innovador per aquella època. I, és clar, només hi podia haver Caldari, on brollés aigua calenta de manera natural, com passa a Caldes d'avui, a Caldes de Malavella o a Caldes de Montbui. Totes tres tenen fonts d'aigües termals, descobertes i aprofitades pels romans. D'aquí, doncs, el nom de Caldes, el lloc on pots prendre banys curatius d'aigua calenta. Caldes d'avui, Caldes de Malavella o Caldes de Montbui.
0: Cada dia, a la una de la tarda, notícies migdia. I a dos quarts de vuit del vespre, notícies vespre. Amb tota l'actualitat de Parets i del Vallès Oriental, a RAP 107 FM.
1: Amb la punt del dia, amb la curiositat de la jornada, punt i final al nostre informatiu d'aquest dimarts 22 de setembre de 2026. Com sempre, gràcies per seguir les notícies a través de RAP 107. Us deixem ara amb tota l'actualitat esportiva del dia.
0: Fins aquí l'informatiu Notícies Migdia. Tornem amb més actualitat informativa a les 4, a les 6 i a dos quarts de 8 del vespre amb l'informatiu Notícies Vespre.

0: RAC 107, els esports.
1: Més de 300 participants a la Diada de la Bicicleta que va organitzar, com sempre, Bikers Parets, amb el suport de l'Ajuntament i moltes altres empreses, amb un recorregut de 10 quilòmetres i un públic molt i molt familiar. I es van reunir famílies, nens, nens petits, i on hi va estar la nostra companya Júlia Segura, que en aquest cas ahir va fer la seva última crònica, ja que ja no la tindrem, no la podrem tenir. Moltes gràcies, com sempre, a la Júlia Segura per la feina feta durant aquests anys que ha estat aquí a la nostra emissora. Com dèiem, més de 300 participants i Júlia entrevistava en David Arranz, el seu president, el president de Bikers Parets, que ens parlava a l'inici de la prova, d'aquesta prova lúdica.
2: Bon dia. Sí, ja estem a punt. Estem aquí entregant dorsals. Hem preparat ja tota l'organització, hem preparat les taules, l'arc inflable, i està tot a punt. Tenim la música, ara acaba d'arribar el DJ, i ja tenim tot a punt per gaudir del dia d'avui, per fer una volteta pel poble amb bicicleta, i sembla que farà molt bon dia.
3: Quins obsequis entregueu?
2: Doncs aquest any, a part de la samarreta que cada any regalem, i l'entrepà, doncs hi ha uns obsequis de Colacao, també col·labora Grífols, també col·labora el taller d'empreses, que és un col·laborador nou que tenim, i altres obsequis que posem a la bossa dels corredors.
3: Què ens pots dir del recorregut?
2: El recorregut és un recorregut molt fàcil, d'uns 10 quilòmetres, que passa pels carrers del poble i una mica per la zona de Gallecs, i és molt fàcil. Fem un recorregut que sigui assolible per les famílies, perquè vinguin més nens i puguin gaudir del dia i de la bicicleta.
3: Quantes edicions van ja?
2: Uf, ara m'agafes. Nosaltres ja crec que ja portem 5 o 6 organitzades per nosaltres. Abans aquest event el feia l'Ajuntament amb altres col·laboradors, i nosaltres jo diria que portem 5 o 6. I, bueno, bé, contents.
3: Ho teniu ja més o menys per la mà.
2: Sí, no? Ho tenim per la mà, sí, tant.
3: Costa organitzar un event així?
2: Bueno, ja ho tenim bastant afamat i ho tenim ja bastant per la mà, però, bueno, s'ha de fer una mica de feina, però, bueno, és agraït després perquè ves la gent contenta i després disfrutes el dia.
3: Inscripcions, ja sabeu més o menys?
2: Pues ara mateix portem unes 250... anticipades, més la gent que s'inscriu aquí, doncs farem unes 300-350 aproximadament.
3: Molt bé. Algun desig per al dia de la bicicleta?
2: No, que ho hagi tot com esperem, que la gent disfruti molt i que la gent s'animi a fer servir més la bicicleta, que és un mitjà de transport sostenible i saludable. I bé, que la gent, quan més esport fas i més bicicleta, doncs millor per tothom.
1: Hi van haver sortejos de regals, música. Francesc Juzgado, alcalde de Parets, també ho valorava.
4: Sí. Cada any és més innovador, això del top d'inici. Abans era un tir, després va passar a ser un coet i ara és una traca. Això vol dir que encara fem més festa, perquè al final aquesta és una jornada festiva, de que es pugui gaudir de la bicicleta, d'un passeig en bicicleta en família. Per tant, no és una competició, amb aquest recorregut de 10 quilòmetres més o menys que posen, però persones molt toves del municipi. I, escolta, novament felicitar els organitzadors, perquè és una activitat molt, molt consolidada allà i que participa moltíssima gent, com he dit, sobretot en família, que això fa, doncs, que també a l'hora de fer algunes

0: Entre els preinscrits i els que s'han inscrit avui aquí presencialment, uns 300, aproximadament.
1: Déu-n'hi-do.
0: Sí, i a més, com cada any, més
1: clar,
0: o menys.
1: Gent que és d'aquí, que ve de fora, a més.
0: Sí, també. Hi ha gent de, sobretot, la gran majoria són de Parets, però bueno, que també ve gent de fora, de municipis del voltant i de més. Sí, sí, de Mollet, Lliçà, sí, sí.
1: Què creus que és el millor d'aquesta diada?
0: Pues l'ambient, jo penso que l'ambient. Perquè, bueno, la gent està molt contenta, els veus que van amb les seves bicicletes i és com, bueno, una cosa diferent, no?, que es fa un cop a l'any. I així de rodar en grup és algo que no es fa cada dia, amb tanta gent.
1: Com podem encoratjar la gent perquè s'animi a venir i anar amb bici, també?
0: Bueno, doncs jo crec que si veuen les imatges, ja només veient les imatges i l'ambient que hi ha, ja és un bon motiu per venir a participar.
1: A més, vosaltres, els bikers, porteu ja anys organitzant aquest dia.
0: Doncs sí, no sabria dir-te ara mateix si 4 o 5, per ahí va la cosa, però ja tenim experiència, sí.
1: Ja tenim experiència. Ho porteu més o menys per la mà.
0: Sí, sí, sí, va la cosa molt rodada.
1: Costa organitzar-lo, per això?
0: Sí, home, hi ha feina darrere, però bueno, ara que tenim experiència, la cosa pues, bueno, va més fluida, sí, sí.
1: Teniu algun desig per la diada, per l'any que ve?
0: Doncs mira, saps allò de virgencita, que me quede com estoy? Sense grans pretensions, però que tot es mantingui igual i nosaltres ja contents.
2: Júlia Segura entrevistava diversos participants de la diada de la bicicleta.
3: Alba.
1: Eric. A l'Eric li fa una mica de vergonya. Alba. Li fa una mica de vergonya. És la primera vegada que veniu?
4: No, venim ja, portem 3 o 4 anys venint.
1: Molt bé, què és el que més us agrada d'aquesta jornada?
4: Bueno, doncs pues una mica tot, no? Trobar-nos aquí amb tota la gent i fer una ruta saludable amb bici.
1: Vosaltres feu esport amb la família, aneu amb bici?
4: Normalment sí que sortim per la muntanya els caps de setmana i anem tots en família, els 4.
1: Molt bé. Tens algun desig per la jornada?
4: Doncs que ens faci aquest dia estupendo avui i que ho passem molt bé tots.
5: Hola, em dic Jordina Codina.
1: Jordina?
6: Marc Pérez Codina.
1: I Marc, tu quina edat tens?
6: 9 anys.
1: 9 anys. M'heu dit que és la primera vegada que participeu, perquè us heu decidit apuntar?
5: Bueno, perquè ens agrada anar a passejar amb la bicicleta i vam veure que se us organitzava aquesta diada, que precisament és familiar, no som tampoc de fer molts quilòmetres i va semblar que potser, bueno, els 10 quilòmetres que es corren, que podrien córrer i seria divertit, no?, més gent.
1: Vosaltres sou d'aquí, de Parets?
6: No.
1: No? D'on veniu?
6: De Montmeló.
1: De Montmeló, molt bé. Nois, us han dit que el recorregut és fàcil, és familiar. Què espereu del dia d'avui?
6: Doncs que sigui molt xuli.
1: Que sigui xulo?
5: Sí, no, bueno, que ens ho passem bé. Mira, també de pas coneixerem noves rutes, no?, per poder recórrer i res, passar-nos bé, sobretot.
1: Tu vas molt amb bici, Marc?
6: Bastantes vegades.
1: Sí, que és el que més t'agrada d'anar amb bici?
6: Que pots fer quilòmetres i quan vas bastant ràpid notes un airet que quan tens calor no tens tanta.
1: Et va molt bé aquest airet, no? I us han donat una samarreta i algun obsequi més, de moment? Què us han donat?
6: Menjar, un boli i...
2: Més participants que va entrevistar la Júlia.
7: Pol Llaner Gómez.
8: Jo em dic Elisabet Gómez.
1: Tu quina edat tens?
7: 9 anys.
1: 9 anys. És la primera vegada que veniu al recorregut?
8: No, hem vingut diversos anys. Diversos anys, sí, sí. No és la primera vegada.
1: Molt bé. Què és el que més us agrada de la diada de la bicicleta?
7: Bueno, tot el recorregut que fem durant Parets... I que ho fem amb tots els amics que trobem aquí.
1: Molt bé, tu com et dius?
9: Jo em dic Margené Gómez i tengo 7 anys.
1: ¿Con quién has venido al día de la bicicleta?
9: Con mi amiga Chloe Herrera Pascual, con mi padre y con el padre y la madre de la Chloe y con mi hermano y con mi madre.
1: Muy bien, ¿es la primera vez que lo haces?
9: No, es mi segunda, creo.
1: La segunda vez. ¿Y qué es lo que más te gustó la última vez?
9: Lo que más me gustó, dar la vuelta.
1: Dar la vuelta, muy bien. ¿Qué espereu d'aquesta diada de la bicicleta?
8: Passar-ho bé i que no caigui ningú.
1: Això és important. Us han donat algun obsequi, de moment?
7: No.
1: No?
7: Bueno, sí, sí. Sí, la posa és la samarreta i una barreta.
8: Com sempre, la Colacao que no falla.
1: La Colacao no falla.
8: La Carlin tampoc, que sempre ens dona alguna coseta pel col·le. L'Ajuntament, que sempre posa alguna...
1: Ah, una gorra, teniu una gorra, molt bé.
8: I què més? Nocilla.
1: Ah, unes palitos
8: de nocilla. I proveïdors d'aquí de... Grifol sempre dona alguna cosa. Això és d'ells, de Grifol.
1: Molt bé.
8: Un buf. i

0: I, bueno, cosetes que estan molt bé, que aprofitarem.
1: I la vostra samarreta també.
0: I la samarreta.
1: La samarreta que us la podreu posar. Vosaltres aneu molt amb bici?
2: Sí, bastant, la veritat.
3: Hola, Gemma Santiago.
4: Gemma Santiago.
1: Gemma, és la primera vegada que vens a la Diada?
4: No, venim cada any.
1: Què és el que més us agrada d'aquest dia?
4: L'ambient. L'ambient, els nens amb la bici i promoure la sostenibilitat.
1: Tu et mous amb bici sovint?
4: No. No. Ja m'agradaria.
1: Tens algun desig per la Diada pels propers anys?
4: Bueno, que continuï i que promovem la sostenibilitat i el transport col·lectiu i públic.
1: Tu és d'aquí de Parets?
4: Sí, no, sóc de Sant Feliu de Llobregat, però visc aquí.
1: Molt bé, i com és que vens?
4: Bueno, perquè vivim aquí.
1: Molt bé, coneixes algú dels bikers o et van animar algú a apuntar-te?
4: No, la vam veure fa uns anys i des d'aquell dia venim cada any. Ens agrada molt.
3: O també la Gala i la Míriam.
5: Gala.
6: Queden uns 8 minuts per
1: Míriam.
6: La sortida.
1: Míriam, és la primera vegada que veniu?
7: No.
1: No, ja l'heu fet diverses vegades?
7: Sí, és la tercera.
1: Ah, molt bé. És una passejada. Què és el que més us agrada de la Diada de la Bicicleta?
7: No hi ha premi pel guanyador.
1: Què t'agrada a tu?
6: S'ha d'un estressar perquè...
7: Bueno, fes por amb la mà,
1: sí,
7: no?
1: Sí. Tu vas amb bicicleta molt?
5: Sí.
1: T'agrada anar amb bici?
5: Sí.
1: Molt bé. Vosaltres tornaríeu l'any que ve?
7: Sí.
1: Què és el que més us agrada d'aquesta jornada?
7: Doncs pues fer esport, fer poble, també, no?, el context que envolta tot el que és la Diada de la Bicicleta, el bon temps, tot.
1: I la primera vegada que veu venir, per què veu decidir apuntar-vos?
7: Perquè, bueno, ella ja començava a dominar la bici, tenia 4 anys i també pues, amb la meva germana, amb els nens pues, també una mica per fer coses en família.
1: I a més t'han donat una samarreta que t'he vist, que te l'has provat, que estàs molt guapa. Què més t'han donat? Què teniu aquí a la bossa?
5: No sé.
7: No ho he mirat.
1: Anem a obrir-la, a veure què teniu.
5: Una samarreta.
1: La samarreta.
7: Una gorra.
5: Unes galetes.
7: Unes galetes.
3: Hola, Berta i la Clàudia.
5: Berta.
8: Clàudia.
1: I Clàudia, i quina edat teniu?
8: 8 anys.
1: 8 anys?
8: 6 anys.
1: Noies, què heu vingut a fer aquí avui?
8: Hem vingut a anar amb bici.
1: Anar amb bici. Uau, tu també, no?
8: Sí.
1: Amb qui heu vingut? Amb la vostra família?
8: Sí, no, però només amb el nostre pare.
1: Amb el vostre pare, molt bé. Vosaltres ja havíeu vingut a la Diada de la Bicicleta?
8: Jo sí.
1: Sí? I què tal va anar?
8: Bé.
1: Per què has decidit tornar?
8: Perquè em va agradar molt.
1: Et va agradar molt. I tu és la primera vegada?
8: Sí.
1: I com és que t'has decidit apuntar?
8: No sé, el papa.
1: Perquè volies venir amb el papa, no? Us han dit que el recorregut és molt fàcil. A tu et va semblar fàcil la vegada que vas venir?
8: Sí.
1: Sí? Què és el que més et va agradar?
8: Les baixades.
1: Les baixades és guai, no?
8: Sí.
1: I tu què esperes d'aquest dia? Com creus que t'ho passaràs?
8: Bé.
1: Bé? Tornaríeu l'any que ve?
8: Sí.
1: Sí? I què li diries a alguna persona que s'ho està pensant perquè vingui?
8: Que és molt xulo.
3: Hola, Gemma i en César.
1: Sí. Vosaltres sou d'aquí de Parets?
9: No, som de Mollet.
1: I com és que heu vingut?
10: Bueno, perquè patrocina l'empresa i s'oferia plaça si ens ha apuntat.
1: Molt bé, quins obsequis us han donat de moment?
9: Ens han donat la samarreta.
10: La samarreta i no sé
9: què. I a la bossa hi havia un clauer, un boli... No me'n recordo de res.
1: Vosaltres normalment aneu en bicicleta?
9: Sí, de quan en quan.
1: Què és el que més us agrada d'anar amb bici?
9: La sensació de llibertat. Et dona com felicitat.
1: I també... Molt bé. Tornaríeu l'any que ve?
10: Depèn, com va.
1: El recorregut m'han dit que és fàcil.
10: Ah, ja suposo que sí, ja hem petits, ja molta gent... Bueno, deu ser assequible, vaja.
9: Sí, ens agrada trobar sortides per anar amb bicicleta, o sigui que jo crec que repetirem.
3: Doncs, com sempre, 300 participants en aquesta Diada de la Bicicleta de Parets del Vallès que es va celebrar aquest diumenge. Notícies.

And that's to the beat.

Radio Pescador, es la Radio Pescador, es la Radio Pescador.

0: RAC 107. Notícies.
1: Els alumnes de segon d'ESO de l'Institut d'Ensenyament Secundari La Sínia tornen a repetir com cada any el seu taller de ràdio. Ho fan en col·laboració amb RAC 107. Aquest mateix dimarts els alumnes han passat pels nostres estudis on els professionals d'aquest mitjà els hi ha fet una xerrada pràctica sobre què és la ràdio i com funciona. Amb la visita als estudis de RAC 107 han pogut conèixer més de prop la nostra emissora. Hem parlat amb la Remei López, directora i professora de l'Institut La Sínia, que imparteix aquest taller, projecte curricular que s'imparteix, com dèiem, a l'etapa de segon de l'ESO.
2: Els alumnes de la Sínia de segon d'ESO, aquest any tornem a presentar el projecte sobre la ràdio. I aquest fet fa que fem la visita als estudis de RAC 107. Comencem ja aquest dimarts fent la visita i després fent el nostre projecte on hem d'elaborar un programa de ràdio i els alumnes han de crear doncs, la seva sintonia, els anuncis i el seu propi programa. Acaben creant un magazín on cada classe crea el seu magazín amb els seus programes. I després presentem la creació d'aquests programes de ràdio en directe davant de tots els alumnes de segon. És una manera de treballar el mitjà radiofònic des de l'institut i des d'una matèria com és la llengua, fomentant doncs, la creativitat i l'expressió oral.
1: Una seixantena d'alumnes d'entre 13 i 14 anys de segon curs de l'ESO de l'Institut La Sínia participa en aquest curs, en aquest projecte radiofònic Escolta per dir la teva, amb l'objectiu de crear una emissora pròpia a l'equipament, escoltant diferents projectes. Escolta per dir la teva va néixer l'any 2013 i pretén donar a conèixer el món que envolta la ràdio, com funcionen les emissores, la diversitat de les graelles o els controls del so, per tal de crear un instrument de comunicació a l'escola. Un dels objectius d'aquest taller, adquirir coneixements a l'hora de parlar en públic, vocalitzar bé quan es parla davant de gent o perdre la por a fer-ho. El projecte del Centre de Secundària de Parets té una durada de 4 a 6 setmanes i finalitzarà amb la gravació de programes radiofònics que, segons l'Institut, té molt d'èxit entre l'alumnat. Alumnes de l'Institut La Sínia han visitat la nostra emissora de ràdio municipal, RAC 107, aquest matí de dimarts, una activitat que s'ha fet amb els alumnes de segon d'ESO i dins el marc del projecte educatiu sobre la ràdio que fa aquest centre de secundària.
0: RAC 107. Notícies.

0: RAC 107. Notícies.
1: Els alumnes de segon d'ESO de l'Institut d'Ensenyament Secundari La Sínia tornen a repetir com cada any el seu taller de ràdio. Ho fan en col·laboració amb RAC 107. Aquest mateix dimarts els alumnes han passat pels nostres estudis on els professionals d'aquest mitjà els hi ha fet una xerrada pràctica sobre què és la ràdio i com funciona. Amb la visita als estudis de RAC 107 han pogut conèixer més de prop la nostra emissora. Hem parlat amb la Remei López, directora i professora de l'Institut La Sínia, que imparteix aquest taller, projecte curricular que s'imparteix, com dèiem, a l'etapa de segon de l'ESO.
2: Els alumnes de la Sínia de segon d'ESO, aquest any tornem a presentar el projecte sobre la ràdio. I aquest fet fa que fem la visita als estudis de RAC 107. Comencem ja aquest dimarts fent la visita i després fent el nostre projecte on hem d'elaborar un programa de ràdio i els alumnes han de crear doncs, la seva sintonia, els anuncis i el seu propi programa. Acaben creant un magazín on cada classe crea el seu magazín amb els seus programes. I després presentem a la creació d'aquests programes de ràdio en directe davant de tots els alumnes de segon. És una manera de treballar el mitjà radiofònic des de l'institut i des d'una matèria com és la llengua, fomentant doncs, la creativitat i l'expressió oral.
1: Una seixantena d'alumnes d'entre 13 i 14 anys de segon curs de l'ESO de l'Institut La Sínia participa en aquest curs, en aquest projecte radiofònic Escolta per dir la teva, amb l'objectiu de crear una emissora pròpia a l'equipament, escoltant diferents projectes. Escolta per dir la teva va néixer l'any 2013 i pretén donar a conèixer el món que envolta la ràdio, com funcionen les emissores, la diversitat de les graelles o els controls del so, per tal de crear un instrument de comunicació a l'escola. Un dels objectius d'aquest taller, adquirir coneixements a l'hora de parlar en públic, vocalitzar bé quan es parla davant de gent o perdre la por a fer-ho. El projecte del Centre de Secundària de Parets té una durada de 4 a 6 setmanes i finalitzarà amb la gravació de programes radiofònics que, segons l'Institut, té molt d'èxit entre l'alumnat. Alumnes de l'Institut La Sínia han visitat la nostra emissora de ràdio municipal, RAC 107, aquest matí de dimarts, una activitat que s'ha fet amb els alumnes de segon d'ESO i dins el marc del projecte educatiu sobre la ràdio que fa aquest centre de secundària.
0: RAC 107. Notícies.

0: Cada tarda, de 6 a 2 quarts de 8, escoltem les veus de Parets, les entitats, les associacions, repassem la història local, pensem en la teva salut i, a més, t'oferim propostes culturals i de lleure, espais de divulgació... Tot això i molt més és Carrer 107, el magazín de tarda a RAP 107.
1: Parlant del Club Patí Parets, perquè Joana Solves va participar a un campionat d'Europa celebrat a Ponte di Legno, Itàlia, i va obtenir una meritòria 7a posició final en la categoria júnior femení. Després de ser aquesta participació una gran notícia d'última hora, la Joana va poder preparar i afrontar aquest campionat amb moltes ganes i il·lusió, defensant fins al final els seus dos programes de competició. Reconeix que no va tenir el temps de preparació per afrontar l'europeu, però es mostrava satisfeta dels resultats. Això és el que ens deia la mateixa Joana Solves.
2: Doncs l'últim campionat que he fet ha estat l'europeu a Ponte di Legno, Itàlia. La veritat és que va ser una mica inesperat perquè no entrava dins els meus plans d'anar-hi i al final la classificació va arribar pràcticament a última hora. Per això també vaig anar amb molt poc temps de preparació. Tot i que les coreografies no van anar com esperava i evidentment m'hauria agradat que sortissin millor, estic molt feliç d'haver pogut viure i gaudir d'aquesta experiència. Al final de tot se n'aprèn i crec que també és important quedar-se amb tot el que t'emportes un campionat d'aquest nivell. I ara, un cop acabat l'europeu, doncs ja no tinc cap competició pendent, així que ara ja ens tocaria enfocar-nos cap a la nova temporada. Entraríem en el que seria la pretemporada. És una època on treballem elements nous, intentem millorar coses que encara ens falten per millorar i sobretot començar a preparar les coreografies de cara a la temporada de 2027. Així que ara toca descansar, després de tota la temporada, recuperar i sobretot enfocar en els objectius.
1: Felicitats, doncs, a la patinadora del Club Patí Parets, Joana Solves, que va de cada setena al Campionat d'Europa en categoria júnior femení a Ponte di Legno, Itàlia.

0: Vine a les tertúlies intergeneracionals del Voluntariat per la Llengua de l'Oficina de Català de Parets.
1: Dius que és tot culpa teva.
0: El dijous 8 d'octubre, de 4 a 5 de la tarda, al Casal Sant Jordi.
1: I ells, de fet, aquella nit...
0: Més informació al mateix casal o al 93 562 2638. I ja...

0: Cada tarda, de 6 a 2 quarts de 8, escoltem les veus de Parets, les entitats, les associacions, repassem la història local, pensem en la teva salut i, a més, t'oferim propostes culturals i de lleure, espais de divulgació... Tot això i molt més és Carrer 107, el magazín de tarda a RAP 107.
1: El filial del Club de Futbol Parets va començar la Lliga aquest passat cap de setmana empatant a 0 casa contra el Canovelles B. Un partit on hi van haver ocasions per poder marcar, però no es va poder, en aquest cas, confirmar aquesta primera victòria, sinó un empat, 0-0. Hem parlat amb Raúl Pérez, l'entrenador del filial del Parets B. Un equip que va jugar amb Sebastià Malpica, Gorka, Molina, Manel Anton Bordet, Jairo Sánchez, Ferran del Valle, Aleix, David, Daniel, Víctor Manuel Méndez i Abubakari. També hi van jugar Gerard, Iker, Danfa i Lamin. Al final, com dèiem, l'equip de Raúl Pérez va empatar 0-0 i ens ho deia el mateix entrenador del Parets B, com dèiem, Raúl Pérez.
2: Bueno, el partit, la veritat que... durant la major part vam tenir nosaltres el control, vam ser bastant superiors al rival en pilota, el Canovelles no proposava res d'allò que en curt, tot eren llançament directe, sabent que clar, nosaltres al tenir un equip tan jove doncs aquí patiríem una mica més, però excepte en 3-4 accions vam estar bastant bé en aquestes situacions, però vam atacar molt malament l'àrea rival, amb males decisions, retenint massa la pilota, i això va fer que no vam patir gaires accions de perill del rival, ens vam acostar molt més nosaltres a l'àrea d'ells, però sense tenir ocasions clares. Això ja era perquè no xutàvem o no fèiem bé l'últim passe o la decisió del jugador no era la correcta, i aquí va estar una mica el partit. Domini sobre el rival, jugant molts minuts en camp contrari, però sense claredat en els últims metres i prenent bones decisions.
1: La resta de la jornada, Llerona 2, Llinars 3, Montmeló 0, Ramassà 1, Penya Blanc Blava la Roca 4, Sant Quirze 1. Es va suspendre el Sant Celoni i la Llagosta. Cardedeu B 0, Escola Futbol Base Ripollet 2, Lliçà de Vall 3, La Torreta 0, Vilamajor 3, Palau Base 1 i, com dèiem, Parets B 0, Canovelles 0. A la classificació, el líder és el conjunt del Palau, com dèiem, un punt pel conjunt del Parets, que la setmana que ve, recordem que està al grup 5 de Tercera Catalana, jugarà concretament al camp de la Llagosta, partit que jugarà diumenge a les 6 de la tarda.
3: Diumenge 4 d'octubre, a 6:45 de la tarda, al Teatre de Can Rajoler, no us podeu perdre Dinamarca. Una obra de teatre amb Pere Arquilloé i Imma Colomer. El diumenge 4 d'octubre, a Can Rajoler.

0: confirmat. M'han robat el mòbil.
1: Doncs ja saps què et toca fer. Posar una denúncia.
0: Uf, quina mandra. A més, segurament no el recuperaré.
1: Si no hi ha denúncia, no hi ha investigació policial.
0: Tens raó.
2: Si has viscut un delicte o en tens coneixement d'algun, cal que ho comuniquis a les autoritats interposant una denúncia a qualsevol comissaria. Per més informació, entra a interior.gencat.cat i si tens una emergència, truca al 112 112, telèfon d'emergències. Generalitat de Catalunya.
3: Aquest dimecres 23 de setembre, a partir de les 19 hores de les 7 de la tarda i al Casal de Cultura Can Butxosa, al carrer La Salut 50 de l'Eixample de Parets, la Regidoria de Benestar Emocional de l'Ajuntament de Parets organitza l'Equinoci de Tardor, Energètic Ascension. Les entrades per a aquesta activitat es poden adquirir a través del web oficial d'Espectacles de Parets del Vallès, espectacles.parets.cat. Per a més informació també sobre futures activitats i monogràfics, podeu consultar el perfil oficial d'Instagram, que és @benestaremocionalparets. Ritual Performance és una experiència immersiva de transformació i expansió de la consciència per a travessar un procés d'alliberament, integració i elevació energètica. Aquest equinoci de tardor anirà a càrrec de Caterina López, amb ballarina, terapeuta holística i facilitadora evolutiva, Ernesto Briceño, violinista i compositor que fusiona flamenc, jazz i improvisació, i els convidats en aquesta ocasió seran Neila Benbey, que és cantant i artista algeriana amb una veu profunda i emotiva, Alian, músic performer multiinstrumentista que crea experiències immersives en viu, i Joan Roca, que és professor de ioga, DJ i facilitador d'autoconeixement. Comencem escoltant precisament a l'Ernesto Briceño, que ens explicava en què consistirà la participació a l'equinoci de tardor i també la part que ell aportarà a aquesta activitat.
4: Uns dels privilegiats de formar part d'aquest projecte Energetic Ascension, que és en realitat una consagració d'un grup de persones talentoses i sensibles i sobretot connectades per junts crear un viatge que sense cap dubte ens portarà a pensar profundament en el ara mitjançant el moviment, mitjançant una tímbrica de músiques del món i tot vertebrat per una estructura sonora molt potent d'unes bases inspirades en músiques del món que faran activar cada xakra i faran activar cada neurona i emoció perquè tothom surti realment renovat. Ens esperem, a mi em toca el violí elèctric i estic molt feliç de formar part d'aquesta festa humanista.
3: Aquesta activitat de l'equinoci també donarà informació general sobre com gestionar el benestar emocional durant el canvi d'estació. L'equinoci representa un moment d'equilibri ideal per a trobar l'estabilitat, cuidar el cos i la ment. Caterina López ens parlava de com es desenvoluparà l'activitat dividida en dues parts. De les 7 a les 8 de la tarda, meditació holística evolutiva, i de les 8 a les 9, viatge espiritual.
5: És una experiència immersiva de transformació i expansió de la consciència. Consciència corporal, emocional, mental i essencial, dissenyada per acompanyar el canvi energètic d'aquest equinocci de otoño. Se realitzarà en dues parts. La primera és a les 7, meditació holística, evolutiva, somàtica. Somàtica significa corporal, proviene de la paraula soma, la palabra hindú. Y la segunda parte será acompañado con músicos increíbles. Es viaje musical, con canto, con danza ritual, mezclando música étnica, electrónica y participación de todos los participantes de este evento.
3: Un dels convidats a l'equinoci, Alian, músic performer multiinstrumentista que crea experiències immersives en viu, ens parlava de la trobada d'aquest dimecres a Parets, 23 de setembre.
6: Junto con Energetic Ascension tendremos un viaje sonoro súper ritualesco donde pasaremos por los cuatro elementos con mucha danza i trance. Así que los esperamos.
3: Caterina López ens feia un repàs de les persones convidades a aquest equinoci de tardor d'aquesta setmana.
5: Estoy muy bien acompañada por Neila Menbey, que es un canal emocional ancestral. Tiene una voz potente que conecta emoción, raíz, memoria e incluso el trance. Y Joan Roca, que nos ha acompañado también en algunos eventos ya. Crea arquitectura electrónica, dinámica energética. Ernesto Breseño, con su dirección musical, expansión melódica, emocional, el violín increíble que habla, que te emociona. Y Alien es un elemento tribal, orgánico, es un crack. De verdad, un equipo súper potente, profesional.
3: L'equinoci de tardor a l'hemisferi nord és un moment especial de l'any en què el dia i la nit tenen la mateixa durada, simbolitzant equilibri i transició. Aquest esdeveniment marca el canvi d'estació de l'estiu a la tardor i és una oportunitat per reflexionar i preparar-nos per a mesos més freds i foscos. Al llarg de la història, moltes cultures han celebrat aquest moment a través de rituals per l'equinoci de tardor, una època de recolliment per revisar els objectius personals abans que arribi l'hivern. L'equinoci de tardor Energetic Ascension és el tema de la pròxima activitat programada des de la Regidoria de Benestar Emocional de l'Ajuntament de Parets del Vallès aquest dimecres 23 de setembre de les 7 de la tarda a les 9 de la nit al Casal de Cultura de Can Butxossa a l'Eixample de Parets del Vallès. Les persones participants cal que portin estoreta, mocador fi, algun instrument de percussió que pot ser cassolà i vestimenta còmoda i festival. El preu de l'activitat són 5 euros i les entrades es poden adquirir a espectacles.parets.cat.
7: Del 4 al 10 d'octubre, Jornades Europees de Patrimoni de Parets. Diumenge, 4 d'octubre, a les 12 del migdia, visita guiada a Torre Cellers. Divendres 9, a les 12, visita guiada a les pintures de la Tipel. I dissabte, 10 d'octubre, a les 12, visita guiada a l'església Sant Esteve. Necessito rugir feroxa pels carrers buits. Inscripcions al telèfon 93 573 98 00.
8: Cada tarda, de 6 a 2 quarts de 8, escoltem les veus de Parets, les entitats, les associacions, repassem la història local, pensem en la teva salut i, a més, t'oferim propostes culturals i de lleure, espais de divulgació... Tot això i molt més és Carrer 107, el magazín de tarda a RAP 107.
9: Hem parlat amb l'entrenador dels equips infantil i a la vi del Club Voleibol Parets, de com veu la temporada. Ell és Mario Peña, que ja estava en la temporada passada al Club Voleibol Parets, i ens ha parlat tant de l'infantil com la vi. De l'infantil parla dels amistosos que han jugat i que veu un molt bon nivell.
10: Bueno, la verdad que estoy muy contento con este inicio de temporada. Al final han sido dos partidos amistosos. El equipo infantil, la verdad que ha competido muy bien. Poco a poco van cogiendo un poquito de ritmo y van entendiendo más el juego. Y nada, la verdad que han podido jugar a casi todas las integrantes del grupo y nada, creo que va a ser un equipo muy prometedor. La actitud también que tienen es muy positiva y tienen muchísima entrega y estoy muy, muy contento con ellas y con toda la evolución que están teniendo poco a poco.
9: També analitza l'altre equip que porta Mario Peña, com és l'Alaví.
10: Y el equipo Alaví, la verdad que es súper gratificante ver a niños tan pequeños empezando en el deporte y la verdad que para mí es un equipo súper prometedor, que da también mucho aliciente a que el club poco a poco se vaya formando desde categorías inferiores y estoy, vamos, más que contento de que en una primera toma de contacto encima hayan competido todos muy bien y al final, mira, pues se han llevado otra alegría al menos de empezar la temporada con victoria, así que nada, súper contento.
9: Dos dels equips del Club Voleibol Parets, l'infantil de la Vic, entrena Mario Peña. Del 16 al 22 de setembre, Setmana Europea de la Mobilitat, també a Parets del Vallès. El Servei de Mobilitat de l'Ajuntament i la Policia Local organitzaran un taller a les escoles paratanes sobre l'ús responsable del transport públic, conjuntament i en col·laboració amb l'Associació de Municipis per la Mobilitat i el Transport Urbà, amb tu. A més, el bus urbà serà gratuït el dia 22 de setembre, Dia Mundial Sense Cotxes, Setmana Europea de la Mobilitat, del 16 al 22 de setembre.

0: Parlem també del sènior femení del futbol sala Parets, que debutarà el 3 d'octubre, concretament a la pista de l'Olímpic Floresta, l'equip d'Ivan Bautista aquest any, i que esperen fer una temporada almenys per mantenir la categoria contra rivals com el Rubí, l'Àtico, la Concòrdia, el Vilamajor, Blanesport, el Sabadell, el Masnou, l'Arenys de Munt, el Futsal, Rosario Central, Riudellots, Girona, Cardedeu. Hi han canvis, hi han baixes, però també altes destacades, i han volgut parlar amb una de les seves jugadores destacades, com és la Laia Boquera. Laia ens parlava de com veu l'equip i com estan en la pretemporada.
1: Bueno, doncs molt contenta i molt motivada, moltes ganes, perquè bueno, hem tingut 4 noves incorporacions per cobrir les baixes que hem tingut de cara a l'any passat. I res, doncs molt, amb moltes ganes de fer grup, de treballar coses que bueno, estem veient a la pretemporada, partits, que cosetes que ens estan fallant, doncs tenir aquesta pretemporada per poder reforçar-ho. I bueno, veiem que al final ens falta acabar de treballar cosetes i detalls de cara a la Lliga, però bueno, que al final no dubto gens que l'equip ho aconseguirà i res, molt contenta també. De cara a la temporada crec que podem fer molt bona feina, crec que tenim molt bon equip, però bueno, són cosetes que s'han d'anar polint a poc a poc i que al final estic supersegura de que ho aconseguirem i tirarem endavant.
0: El primer partit jugarà, com dèiem, a la pista de l'Olímpic Floresta el dissabte 3 d'octubre a les 8 del vespre. Molta sort al sènior femení del futbol sala Paret.
2: L'autèntica ràdio de serveis és a RAC 107. Tots els matins, de 8 a 1, amb tot allò que et cal saber sobre una jornada de feina i tot el que pot resultar d'interès i d'utilitat. A primera hora, de 8 a 10, et fem arribar tota la informació de serveis i de 10 a 1 et mantenim en contacte amb l'actualitat informativa del dia i la música del moment. De dilluns a divendres, RAC Matí. I'd like to see you right.

0: Un ex del seu entrenador, que és en Juanjo Casado, que segur que ha plantejat molt bé aquesta temporada, amb una plantilla de 12 jugadores. Bàsquet, Parets, Draft, Gamanet, primer partit de Lliga aquest dissabte 26 de setembre, un quart de vuit a casa. Atenció, però, als propers rivals, i en aquest cas amb rivals forts, que seran sobretot de l'àrea de Barcelona.
1: David Fernández i José Corbacho estaran al Cafè Teatre el dissabte 10 d'octubre a 11:15 del vespre, amb David i José, No Somos Estopa. Un monòleg molt divertit amb aquests dos actors, David Fernández i José Corbacho, que podrem veure al Cafè Teatre el 10 d'octubre.
2: La millor resposta.
3: Decidit. M'apunto a bateria. O potser a dansa urbana.
4: Doncs si ja ho tens clar, informa't de tots els itineraris formatius en música i dansa. N'hi ha per a tots els gustos, edats i nivells. Fins i tot pel teu.
3: No descartis que d'aquí uns anys m'hagis de venir a veure el Palau Sant Jordi.
2: Informa-te'n a triaeducativa.gencat.cat o trucant al 012. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
0: Més de 300 participants a la Diada de la Bicicleta que va organitzar, com sempre, Bikers Parets, amb el suport de l'Ajuntament i moltes altres empreses, amb un recorregut de 10 quilòmetres i un públic molt i molt familiar. I es van reunir famílies, nens, nens petits, i on hi va estar la nostra companya Júlia Segura, que en aquest cas ahir va fer la seva última crònica, ja que ja no la tindrem, no la podem tenir. Moltes gràcies, com sempre, a la Júlia Segura per la feina feta durant aquests anys que ha estat aquí a la nostra emissora. Com dèiem, més de 300 participants, i Júlia entrevistava en David Arranz, el seu president, el president de Bikers Parets, que ens parlava a l'inici de la prova, d'aquesta prova lúdica.
5: Bon dia. Sí, ja estem a punt. Estem aquí entregant dorsals. Hem preparat ja tota l'organització, hem preparat les taules, l'arc inflable, i està tot a punt. Tenim la música, ara acaba d'arribar el DJ, i ja tenim tot a punt per gaudir del dia d'avui, per fer una volteta pel poble amb bicicleta, i sembla que farà molt bon dia.
6: Quins obsequis entregueu?
5: Doncs aquest any, a part de la samarreta que cada any regalem, i l'entrepà, doncs hi ha uns obsequis de Colacao, també col·labora Grifols, també col·labora el taller d'empreses, que és un col·laborador nou que tenim, i altres obsequis que posem a la bossa dels corredors.
6: Què ens pots dir del recorregut?
5: El recorregut és un recorregut molt fàcil, d'uns 10 quilòmetres, que passa pels carrers del poble i una mica per la zona de Gallecs, i és molt fàcil. Fem un recorregut que sigui assolible per les famílies, perquè vinguin més nens i puguin gaudir del dia i de la bicicleta.
6: Quantes edicions van ja?
5: Uf, ara... Moltes. Ara m'agafes. Nosaltres ja crec que ja portem 5 o 6 organitzades per nosaltres. Abans aquest event el feia l'Ajuntament amb altres col·laboradors, i nosaltres jo diria que portem 5 o 6. I, bueno, bé, contents.
6: Ho teniu ja més o menys per la mà.
5: Sí, ho tenim per la mà, sí, i tant.
6: Costa organitzar un event així?
5: Bueno, ja ho tenim bastant afamat i ho tenim ja bastant per la mà, però, bueno, s'ha de fer una mica de feina, però, bueno, és agraït després perquè ves la gent contenta i després disfrutes el dia.
6: Inscripcions, ja sabeu més o menys?
5: Pues ara mateix portem unes 250... anticipades, més la gent que s'inscriu aquí, doncs farem unes 300-350 aproximadament.
6: Molt bé. Algun desig per al dia de la bicicleta?
5: No, que ho hagi tot com esperem, que la gent disfruti molt i que la gent s'animi a fer servir més la bicicleta, que és un mitjà de transport sostenible i saludable. I bé, que la gent, quan més esport fas i més bicicleta, doncs millor per tothom.
0: Hi van haver sortejos de regals, música... Francesc Juzgado, alcalde de Parets, també ho valorava.
7: Sí. Cada any és més novedós això del top d'inici. Abans era un tir, després va passar a ser un coet i ara és una traca. Això vol dir que encara fem més festa, perquè al final aquesta és una jornada festiva, de que es pugui gaudir de la bicicleta, d'un passeig en bicicleta en família. Per tant, no és una competició, amb aquest recorregut de 10 quilòmetres més o menys que posen, però persones molt toves del municipi. I, escolta, novament felicitar els organitzadors, perquè és una activitat molt, molt consolidada allà i que participa moltíssima gent, com he dit, sobretot en família, que això fa doncs, que també a l'hora de fer algun esport, encara que sigui d'aquesta manera, sí, poder-ho realitzar en família és maco.
6: Algun desig per la Diada?
7: Doncs que a tots els hi vagi molt bé, que s'ho passin bé, que el temps ja està i es veu, no és un desig, és una realitat, està acompanyant, i escolta, que en gaudeixi moltíssim d'aquest recorregut per dintre del poble.
0: Un altre dels organitzadors, membres de l'organització, en Josep Maria Bas, també ho valorava.
8: Sí, sembla que tot ha anat molt bé, la veritat, com teníem previst, així que molt contents.
6: Quants participants hi ha hagut, més o menys, al final?
8: Doncs uns 300, al final, entre els preinscrits i els que s'han inscrit avui aquí presencialment, uns 300, aproximadament.
6: Déu-n'hi-do.
8: Sí, com gent, cada any, més
6: clar,
8: o menys.
6: Gent que és d'aquí, que ve de fora, a més.
8: Sí, també. Hi ha gent de, sobretot, la gran majoria són de Parets, però bueno, que també ve gent de fora, de municipis del voltant i de més, sí, de Mollet, Lliçà, sí.
6: Què creus que és el millor d'aquesta Diada?
8: Pues l'ambient, jo penso que l'ambient, perquè, bueno, la gent està molt contenta, els veus que van amb les seves bicicletes, i és com, bueno, una cosa diferent, no?, que es fa un cop a l'any, i així de rodar en grup és algo que no es fa cada dia, amb tanta gent.
6: Com podem encoratjar la gent perquè s'animi a venir i anar amb bici, també?
8: Bueno, doncs jo crec que si veuen les imatges, ja només veient les imatges i l'ambient que hi ha, ja és un bon motiu per venir a participar.
6: A més, vosaltres, els bikers, porteu ja anys organitzant aquest dia.
8: Doncs sí, no sabria dir-te ara mateix si 4 o 5, per ahí va la cosa, però ja tenim experiència, sí. Ja tenim
6: ja
8: experiència.
6: Ja ho porteu més o menys per la mà.
8: Sí, va la cosa molt rodada.
6: Costa organitzar-lo per això?
8: Sí, home, hi ha feina darrere, però bueno, ara que tenim experiència la cosa pues, bueno, va més fluida, sí.
6: Teniu algun desig per la Diada, per l'any que ve?
8: Doncs, mira, saps allò de virgencita, que me quede com estoy? Sense grans pretensions, però que tot es mantingui igual i nosaltres ja contents.
0: Júlia Segura entrevistava diversos participants de la Diada de la Bicicleta.
9: Alba.
6: Eric. A l'Eric li fa una mica de vergonya. Alba! Li fa una mica de vergonya. És la primera vegada que veniu?
10: No, venim ja, portem 3 o 4 anys venint.
6: Molt bé, què és el que més us agrada d'aquesta jornada?
10: Bueno, pues una mica tot, no? Trobar-nos aquí amb tota la gent i fer una ruta saludable amb bici.
6: Vosaltres feu esport amb la família, aneu amb bici?
10: Normalment sí que sortim per la muntanya els caps de setmana i anem tots en família, els 4.
6: Molt bé. Tens algun desig per la jornada?
10: Doncs que ens faci aquest dia estupendo avui i que ho passem molt bé tots.
11: Hola, em dic Jordina Codina.
6: Jordina?
12: Marc Pérez Codina.
6: I Marc, tu quina edat tens?
12: 9 anys.
6: 9 anys. M'heu dit que és la primera vegada que participeu, perquè us heu decidit apuntar?
11: Bueno, perquè ens agrada anar a passejar amb la bicicleta i vam veure que se us organitzava aquesta diada, que precisament és familiar, no som tampoc de fer molts quilòmetres i em va semblar que potser, bueno, els 10 quilòmetres que es corren, que podrien córrer i seria divertit, no?, amb més gent.
6: Vosaltres sou d'aquí, de Parets?
12: No.
6: No? D'on veniu?
12: De Montmeló.
6: De Montmeló, molt bé. Nois, us han dit que el recorregut és fàcil, és familiar. Què espereu del dia d'avui?
12: Doncs que sigui molt xuli.
6: Que sigui xulo?
11: Sí, no, bueno, que ens ho passem bé. Mira, també de pas coneixerem noves rutes, no?, per poder recórrer i res, passar-nos bé, sobretot.
6: Tu vas molt amb bici, Marc?
12: Bastantes vegades.
6: Sí, que és el que més t'agrada d'anar amb bici?
12: Que pots fer quilòmetres i quan vas molt, bastant ràpid notes un airet que quan tens calor no tens tanta.
6: Et va molt bé aquest airet, no? I us han donat una samarreta i algun obsequi més, de moment? Què us han donat?
12: Menjar, un boli i...
0: Més participants que va entrevistar la Júlia.
13: Pol Llaner Gómez.
14: Jo em dic Elisabet Gómez.
6: Tu quina edat tens?
13: 9 anys.
6: 9 anys. És la primera vegada que veniu al recorregut?
14: No, hem vingut diversos anys, sí. No és la primera vegada.
6: Molt bé. Què és el que més us agrada de la Diada de la Bicicleta?
13: Bueno,
12: tot el recorregut que fem durant parets, i que ho fem amb tots els amics que podem, que trobem aquí.
6: Molt bé, tu com et dius?
9: Jo em dic Margené Gómez i tengo 7 anys.
6: ¿Con quién has venido al dia de la bicicleta?
9: Con mi amiga Chloe Herrera Pascual, con mi padre y con el padre y la madre de la Chloe y con mi hermano y con mi madre.
6: Muy bien, ¿es la primera vez que lo haces?
9: No, es mi segunda, creo.
6: La segunda vez. ¿Y qué es lo que más te gustó la última vez?
9: Lo que más me gustó, dar la vuelta.
6: Dar la vuelta, muy bien. ¿Què espereu d'aquesta diada de la bicicleta?
15: Passar-ho bé i que no caigui ningú.
6: Això és important. Us han donat algun obsequi de moment?
9: No.
6: No?
9: Bueno, sí. Sí, la bossa és la samarreta i una barreta.
15: Com sempre, la Colacao que no falla.
6: La Colacao no falla.
15: La Carmin tampoc, que sempre ens dona alguna coseta pel col·le. L'Ajuntament, que sempre posa alguna...
6: Ah, una gorra, teniu una gorra, molt bé.
15: I què més? Nocilla. Això està, uns palitos de nocilla. I proveïdors d'aquí de... Grifol sempre dona alguna cosa. No sé, això és d'ell, de Grifol.
6: Molt bé.
15: Un buf. I, bueno, cosetes que estan molt bé, que aprofitarem.
6: I la vostra samarreta també.
15: I la samarreta.
6: La samarreta, que us la podreu posar. Vosaltres aneu molt en bici?
9: Sí, bastant, la veritat.
0: Hola, Gemma Santiago.
16: Gemma Santiago.
6: Gemma, és la primera vegada que vens a la diada?
16: No, venim cada any.
6: Què és el que més us agrada d'aquest dia?
16: L'ambient. L'ambient, els nens amb la bici i promoure la sostenibilitat.
6: Tu et mous amb bici sovint?
16: No. Ja m'agradaria.
6: Tens algun desig per la diada, pels propers anys?
16: Bueno, que continuï i que promovem la sostenibilitat i el transport col·lectiu i públic.
6: Tu és d'aquí de Parets?
16: Sí, no, sóc de Sant Feliu de Llobregat, però visc aquí.
6: Molt bé, i com és que vens?
16: Bueno, perquè vivim aquí.
6: Molt bé, coneixes algú dels bikers o et van animar algú a apuntar-te?
16: No, la vam veure fa uns anys i des d'aquell dia venim cada any. Ens agrada molt.
0: O també la Gala i la Míriam.
17: Gala.
6: Queden uns 8 minuts per Míriam. La sortida. Míriam, és la primera vegada que veniu?
16: No,
6: ja l'heu fet diverses vegades?
16: Sí, és la tercera.
6: Ah, molt bé. És una passejada. Què és el que més us agrada la diada de la bicicleta?
18: No hi ha premi pel guanyador.
6: Què t'agrada a tu?
18: S'ha d'un estressar perquè...
6: Bueno, fes por amb la mà, sí. No? Sí. Tu vas amb bicicleta molt?
17: Sí.
6: T'agrada anar amb bici?
17: Sí.
6: Molt bé. Vosaltres tornaríeu l'any que ve?
16: Sí.
6: Què és el que més us agrada d'aquesta jornada? Doncs
16: pues fer esport, fer poble, també, no?, el context que envolta tot el que és la diada de la bicicleta, el bon temps, tot.
6: I la primera vegada que vau venir, per què vau decidir apuntar-vos?
16: Perquè, bueno, ella ja començava a dominar la bici, sí, tenia 4 anys i també pues, amb la meva germana, amb els nens, pues, també una mica per fer coses en família.
6: I el més t'han donat una samarreta que t'he vist, que te l'has provat, que estàs molt guapa. Què més t'han donat? Què teniu aquí a la bossa?
17: No sé.
16: No ho he mirat.
6: Anem a obrir-la, a veure què teniu.
17: Una samarreta.
6: La samarreta.
16: Una gorra.
17: Unes galetes.
16: Unes galetes.
0: Hola, Berta i la Clàudia.
19: Berta.
6: Berta?
19: Clàudia.
6: I Clàudia, i quina edat teniu?
19: 8 anys.
6: 8 anys?
19: 6 anys.
6: Noies, què heu vingut a fer aquí avui?
19: Hem vingut a anar amb bici.
6: Anar amb bici. Uau, tu també, no?
19: Sí.
6: Amb qui heu vingut? Amb la vostra família?
19: Sí, no, però només amb el nostre pare.
6: Amb el vostre pare, molt bé. Vosaltres ja havíeu vingut a la diada de la bicicleta?
19: Jo sí.
6: Sí? I què tal va anar?
19: Bé.
6: Per què has decidit tornar?
19: Perquè em va agradar molt.
6: Et va agradar molt. I tu, és la primera vegada?
19: Sí.
6: I com és que t'has decidit apuntar?
19: No sé, el papa.
6: Perquè volies venir amb el papa, no? Us han dit que el recorregut és molt fàcil. A tu et va semblar fàcil la vegada que vas venir?
19: Sí.
6: Sí? Què és el que més et va agradar?
19: Les baixades.
6: Les baixades és guai, no?
19: Sí.
6: I tu, què esperes d'aquest dia? Com creus que tu passaràs?
19: Bé.
6: Bé? Tornaríeu l'any que ve?
19: Sí.
6: Sí? I què li diries a alguna persona que s'ho està pensant perquè vingui?
19: Que és molt xulo.
0: Hola, Gemma i en César.
20: Sí.
0: Sí.
6: Vosaltres sou d'aquí de Parets?
21: No, som de Mollet.
6: I com és que heu vingut?
8: Bueno, perquè patrocina l'empresa i s'oferia places i ens ha apuntat.
6: Molt bé, quins obsequis us han donat de moment?
20: Ens han donat la samarreta.
8: La samarreta i no sé
20: què. I a la bossa hi havia un clauer, un boli... No me'n recordo de res.
6: Vosaltres normalment aneu amb bicicleta?
20: Sí, de quan en quan.
6: Què és el que més us agrada d'anar amb bici?
20: La sensació de llibertat. Et dona com felicitat. I també...
6: Molt bé. Tornaríeu l'any que ve?
8: Depèn, com va
6: com va. El recorregut m'han dit que és fàcil.
8: Ah, ja suposo que sí, ja hem fetit, ja hem molta gent... Bueno, deu ser assequible, vaja.
20: Sí, ens agrada trobar sortides per anar amb bicicleta, o sigui que jo crec que repetirem.
0: Doncs, com sempre, tres participants en aquesta Diada de la Bicicleta de Parets del Vallès que es va celebrar aquest diumenge.
21: Cada tarda de 6 a 2 quarts de 8 escoltem les veus de Parets. Les entitats, les associacions, repassem la història local, pensem en la teva salut i, a més, t'oferim propostes culturals i de lleure, espais de divulgació. Tot això i molt més és Carrer 107, el magazín de la tarda a RAP 107.

0: Notícies Vespre. Cada dia, a 7:45 del vespre, amb tota l'actualitat de Parets i del Vallès Oriental, a RAC 107 FM.
1: Molt bona tarda, benvinguts un dia més a l'informatiu de RAC 107 corresponent aquest any dimarts, aquest 22 de setembre de 2026, amb tota l'actualitat de la jornada. Un dels temes que tractarem al nostre informatiu avui parlarem de la Setmana Europea de la Mobilitat, la Setmana Europea de la Mobilitat que apareix al Vallès ja fa 24 edicions que se'n realitza. Va començar el passat dia 16 i finalitza aquest mateix 22 de setembre amb moltes activitats que s'han fet al llarg d'aquests dies, sobretot en l'àmbit educatiu. En parlarem amb el regidor de Mobilitat de l'Ajuntament de Parets i ens explicarà més detalls. És un dels temes a tractar al nostre informatiu d'avui. En tenim d'altres, que tot seguit i en format de titulars us avancem.
0: Aquest és el sumari de l'informatiu.
1: També us recordarem que aquesta setmana hi ha un nou captant de sang, el banc de sang que fa una crida a recuperar l'hàbit de donar sang i plasma aquest mes de setembre. Ho pots fer aquest dimecres a Parets del Vallès. També dimecres hi ha una activitat, un equinoci de tardor, Energètic Ascension, organitzat per la Regidoria de Benestar Emocional a l'Ajuntament de Parets del Vallès. Totes aquestes notícies, juntament amb la resta de l'actualitat local, un cop d'ull també a l'actualitat de la comarca, la previsió meteorològica i l'apunt del dia, la curiositat de la jornada, que avui ens portarà a parlar de per què els noms d'alguns pobles de Catalunya, us heu fixat, comencen per Caldes. Ho sabrem per què, com a nota curiosa, a la part final del nostre informatiu. Després hi ha tota l'actualitat esportiva de la jornada amb un resum del que va donar de si la Diada de la Bicicleta celebrada aquest passat diumenge a Parets del Vallès i també inclosa dins les activitats de la Setmana Europea de la Mobilitat. Rebeu una salutació a qui us acompanya, qui us parla en nom dels serveis informatius de RAC 107, en Rosa Díaz. Comencem.
0: RAC 107, serveis informatius. Un repàs de l'actualitat de Parets i del Vallès Oriental.
1: Parets del Vallès s'ha sumat un any més a la Setmana Europea de la Mobilitat que va començar el passat dimecres dia 16 i finalitza aquest 22. El Servei de Mobilitat de l'Ajuntament de Parets i la Policia Local del nostre municipi fan moltes activitats al llarg d'aquesta setmana, com per exemple un taller a les escoles paretanes sobre l'ús responsable del transport públic, conjuntament amb la col·laboració amb l'Associació de Municipis per a la Mobilitat i el Transport Urbà, l'AMTU. A més, el bus urbà és gratuït aquest dimarts 22 de setembre, motiu del dia sense cotxes. Avui també al matí s'ha organitzat al Parc del Sot d'en Barriques un circuit de kàrting dirigit a les escoles. La Setmana Europea de la Mobilitat està organitzada per l'Ajuntament de Parets del Vallès amb el suport de la Policia Local, Protecció Civil i la col·laboració en aquesta ocasió de l'Ajuntament de Martorelles, que han cedit material per a les activitats amb els infants, i del circuit Rocco Sant Ranch, centre de referència per a la pràctica del motociclisme fora d'asfalt, situat a tocar el recinte del circuit de Barcelona-Catalunya a Montmeló. La Setmana Europea de la Mobilitat és una iniciativa en favor de la mobilitat sostenible i l'estalvi energètic que promou el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya. Ja fa 24 anys que Parets s'hi adhereix. Aquest any sota el lema Mobilitat per a tothom, que promou hàbits de mobilitat més sostenibles, segurs i saludables, com són els desplaçaments a peu, en bicicleta, en transport públic o en vehicle elèctric. També es visualitzen els canvis possibles en l'ús de l'espai públic, la millora de la qualitat de l'aire i la reducció de la contaminació. Hem parlat amb el regidor de Mobilitat a l'Ajuntament de Parets, en Didac Ayuela, i ens parla d'aquesta Setmana de la Mobilitat.
2: Estem molt contents. Com a Ajuntament estem molt contents de com han rebut les activitats que des de l'Ajuntament hem programat per aquesta setmana de la mobilitat. Una setmana de mobilitat a la qual doncs, Parets un any més s'ha sumat perquè creiem que és molt important conscienciar la ciutadania, sobretot els més joves, els infants de la nostra vila, doncs, el fet de reduir la petjada de carboni i pensem que oportunitats com aquestes s'han doncs, d'aprofitar.
1: La Setmana Europea de la Mobilitat 2026 manté el lema que va fer l'èxit de l'última edició, mobilitat per a tothom. Però enguany el focus està en una mobilitat amb justícia intergeneracional que garanteixi que totes les persones puguin accedir a un transport de qualitat i sostenible, independentment dels seus ingressos, ubicació, gènere o capacitats, tant si són joves, grans o encara no han nascut. El regidor de mobilitat ens parlava de l'activitat feta aquest matí de dimarts a l'espai del Sot d'en Barriques amb els alumnes de les escoles, un circuit de càrting dirigit precisament als alumnes de les escoles de Parets.
2: Avui al parc del Sot d'en Barriques s'ha fet una activitat de seguretat viària, de mobilitat, de com desplaçar-se en un circuit urbà, amb cotxes, senyals de trànsit, a més, amb cars i bicicletes. Hem tingut la col·laboració de Rocos, d'aquí, del circuit de Catalunya, i també doncs, molt agraït a la policia local, que ha fet un gran treball, que ja ho fan durant l'any visitant les escoles, i avui doncs, han pogut també començar no, el curs amb aquest taller molt pràctic, amb aquests cars, i la veritat és que una molt gran rebuda, molt bona rebuda de les escoles, que pràcticament en la totalitat han pogut participar en aquesta activitat.
1: Des de l'Ajuntament de Parets s'impulsen activitats coordinades entre diferents serveis municipals. Aquesta Setmana Europea de la Mobilitat és una oportunitat única per reafirmar el compromís de l'Ajuntament amb la promoció de la mobilitat sostenible, fent partícips a sectors de la població, com la gent gran i els escolars, perquè la mobilitat sigui un element clau per construir una vila més justa, equitativa i inclusiva. El mateix regidor ens parlava dels tallers fets a les escoles dins aquesta Setmana de la Mobilitat i també dels objectius d'aquestes activitats.
2: I paral·lelament, doncs, també durant la setmana ja s'ha començat un taller per cursos, sobretot des de quart a sisè, que hem fet també en col·laboració amb l'AMTO. És un taller que es fa a les escoles, però també és molt pràctic, on s'ensenya als alumnes doncs, a fer un ús responsable del transport públic, a conèixer com funciona, fins i tot fan la pràctica no, de moure's amb el bus urbà pel municipi, de com treure's un tiquet, etcètera, etcètera. ¿Vale? Pensem que ha estat molt instructiu, significatiu pels alumnes i esperem doncs, que aquestes activitats ens ajudin no, a prendre consciència de la importància no, de reduir doncs, aquests gasos que contaminen tant i a fer un bon ús responsable del transport públic.
1: Aquesta edició s'ha centrat en la mobilitat, com dèiem, intergeneracional. En diferents moments del curs de la vida, infants, joves, adults i persones grans s'enfronten a reptes i obstacles de mobilitat relacionats amb les seves respectives necessitats i capacitats. Anima a imaginar la mobilitat on els sistemes de transport s'adaptin a tots els grups d'edat i satisfacin les necessitats de les generacions actuals i futures. La col·laboració entre grups d'edat i l'ús de les habilitats i els actius de cada generació poden fer que la mobilitat sigui més inclusiva. En dia que jo l'agraïa la col·laboració als qui han ajudat a realitzar amb èxit aquesta Setmana de la Mobilitat a Parets del Vallès.
2: Em vull reiterar amb agrair doncs, a tant als tècnics de mobilitat de l'Ajuntament com a la policia local i també doncs, valorar la col·laboració d'enguany del Rocos i l'aportació de l'AMTO. També agrair a l'Ajuntament de Martorelles que ens ha deixat molt material per fer les activitats avui al Parc del Sot d'en Barriques.
1: Del 16 al 22 de setembre se celebra a tot Catalunya la Setmana Europea de la Mobilitat, que promou hàbits de mobilitat més sostenibles, segurs i saludables, com són els desplaçaments a peu, en bicicleta, en transport públic o en vehicle elèctric. També es visualitzen els canvis possibles en l'ús de l'espai públic, la millora de la qualitat de l'aire i la reducció de la contaminació. El programa d'activitats ha estat el resultat del treball transversal des de les diferents àrees: medi ambient, mobilitat, urbanisme, via pública, esports, policia local, educació, joventut, gent gran i comunicació. Parets s'assuma un any més dins aquesta Setmana Europea de la Mobilitat, proposta que promou una mobilitat sostenible i que reuneix diverses activitats durant tota aquesta setmana.
0: RAP 107, serveis informatius.
1: Us recordem que aquest dimecres 23 de setembre de les 4 de la tarda a les 9 de la nit a la Sala Serra Cooperativa hi ha un nou acaptar de sang i de plasma, organitzat pel Banc de Sang i Teixits i l'Associació de Donants de Sang del Vallès Oriental. Recorda que els donants que vulguin donar sang i sobretot els que vulguin donar plasma sí que han de demanar hora. Han de demanar cita per reservar la camilla del plasma a través del web del Banc de Sang, donasang.gencat.cat o bé al telèfon 93 557 35 66. Aquesta donació de sang té una novetat en forma d'agraïment als donants. Els primers donants emportaran una gorra de l'associació AFANOC, Associació de Famílies i Amics de Nens Oncològics de Catalunya. Gorres adquirides amb els diners solidaris que l'Ajuntament de Parets del Vallès va entregar amb el taló solidari de la Festa Major d'Estiu, recollits amb les activitats de la Festa de la Pedra del Diable i el concert vermut del diumenge. Fem una crida als donants per a tants, recordant alguns motius importants per donar sang, com que la sang no es pot fabricar i l'única manera d'aconseguir sang és a través de les donacions altruistes de les persones solidàries. El Banc de Sang insta a tothom a tornar a donar sang i plasma després de les vacances d'estiu i recuperar un hàbit que ha de contribuir a fer tornar a la normalitat les reserves d'aquests components sanguinis que sempre baixen durant els mesos d'estiu. Per això és important anar a donar sang a les campanyes que arriben, en aquest cas al Vallès Oriental i aquest dimecres a Parets del Vallès, i de fer-ne el màxim de difusió entre la família, amics, companys de feina, xarxes socials, per tal de poder retornar a la màxima normalitat a les reserves de sang i de plasma. Hem parlat amb la presidenta de l'Associació de Donants de Sang del Vallès Oriental, la paretana Elisabet Sobrepera, i ella ens parla d'aquest nou acaptar de sang.
3: L'Associació de Donants de Sang del Vallès Oriental, l'Ajuntament de Parets del Vallès i el Banc de Sang i Teixits organitzem una nova campanya de donació de sang. Com ja hem dit altres cops, altres vegades, aquestes campanyes són possibles gràcies a vosaltres, els donants, i també a la implicació de totes les persones que d'una manera o altra fan possible que la donació de sang continuï arribant a qui més la necessita.
1: La crida del Banc de Sang recupera el lema Quan cal i som, amb l'objectiu d'aconseguir més donacions de sang, però també de plasma, i complir així amb la directiva europea que ho recomana. Aquesta és una necessitat que és invisible, però que afecta milers de persones que pateixen malalties relacionades amb la falta de defenses i que depenen de medicaments fets amb plasma que han de prendre de per vida. La mateixa presidenta de l'Associació de Donants de Sang del Vallès Oriental, Elisabet, ens explicava que tots els donants rebran de regal en aquest nou acte de sang una gorra solitària d'AFANOC. Són gorres comprades a l'Associació AFANOC per aquesta campanya a casa nostra. Amb aquest gest, l'Associació de Donants de Sang del Vallès Oriental i les delegades de Parets volen retornar la solidaritat que reben de tots els paratans i les paratanes col·laborant amb entitats com AFANOC, que acompanya infants amb càncer i les seves famílies.
3: Volem compartir una iniciativa que ens fa especialment il·lusió, ja des de que vam ser sabedors d'aquests diners solidaris. Una part dels diners recaptats durant la Festa Major de Parets s'ha destinat a la compra de gorres solidàries de l'organització AFANOC, a la Casa dels Xuclis, una entitat que dona suport als infants i adolescents amb càncer i a les seves famílies. Però això només és el primer pas. El nostre compromís és continuar destinant aquests diners solidaris a diferents entitats i organitzacions vinculades a la investigació i al suport dels infants amb càncer i altres malalties, fins que s'esgoti la quantitat recaptada. És una manera de fer que la solidaritat de Parets continuï generant solidaritat i que aquests diners tinguin un retorn social en causes que ho necessiten.
1: Les campanyes que s'organitzen aquest mes de setembre, com la nostra, com la de Parets aquest dimecres, venen precedides de 3 mesos de davallada respecte a la mitjana habitual de donacions de sang que es preveu assolir mensualment, que normalment supera i amb escreix les 20.000. Per anar a donar sang o plasma, només cal buscar el punt més proper, com ja sabeu, a través del web Banc de Sang, i reservar tan sols 20 minutets per a poder donar sang, en el cas de la sang, i uns 45 minuts en el cas del plasma. La presidenta de l'Associació de Donants de Sang del Vallès Oriental ens explicava per què han decidit revertir els diners solidaris rebuts de l'Ajuntament durant la Festa Major d'Estiu.
3: I per què? Doncs perquè quan els diners provenen de la solidaritat, també volem que el seu destí sigui la solidaritat. Per tant, us esperem aquest 23 de setembre a la sala cooperativa per continuar salvant vides. Moltíssimes gràcies. I us emportareu una gorra. Vine a donar sang i posa't la gorra.
1: Nova capta de sang i de plasma arriba a Parets del Vallès aquest dimecres, aquest 23 de setembre, de les 4 de la tarda a les 9 de la nit, organitzat pel Banc de Sang i Teixits i l'Associació de Donants de Sang del Vallès Oriental. Serà a la Sala Serra Cooperativa, no hi podeu faltar en aquesta cita solidària. Recordeu portar un document d'identitat oficial i no anar en dejú. Us podeu apuntar a través del web del Banc de Sang, donarsang.gencat.cat, sobretot els donants de plasma, sou els que us heu d'apuntar i demanar cita. Els de sang podeu també acostar-vos si és que no teniu una hora determinada i potser us haureu d'esperar, però podreu donar sang segur. Us podeu apuntar també a través del telèfon 93 557 35 66, perdó, organitzat pel Banc de Sang i Teixits, l'Associació de Donants de Sang del Vallès Oriental, amb el suport i l'ajuda de l'Ajuntament de Parets del Vallès. En aquesta ocasió, vine, dona sang i posa't la gorra.
0: Vols conèixer tota l'actualitat de Parets i del Vallès Oriental? A RAP 107 parlen els protagonistes de les notícies.
1: Comença un nou curs, una nova temporada a Parets del cicle Gaudí de Cinema d'aquest últim trimestre de l'any, amb una de les directores de cinema catalanes més influents internacionals. Serà el Teatre Can Rajoler quan es projectarà el pròxim diumenge, 27 de setembre, a 7:45 de la tarda, la pel·lícula Tres Adioses, dirigida per Isabel Cuixet, qui la va escriure juntament amb el guionista italià Enrico Audenino. Cuixet fa en aquesta cinta una adaptació lliure de la novel·la Tres vols, rituals per a un any de crisi, de l'escriptora Micaela Murgia, aconseguint una pel·lícula que reflecteix la quotidianitat on la vida, l'amor, l'humor i la tragèdia es barregen de manera delicada i serena. Els dos protagonistes del film, la Marta i l'Antonio, se separen després del que semblava una discussió sense importància. Ell és un xef prometedor que refugia en els seus fogons per superar el tràngol. En canvi, ella, en silenci, comença a notar alguna cosa més que tristesa. Quan descobreix que al darrere del seu malestar hi ha un problema de salut, decideix fer un gir al seu dia a dia i sent un desig irrefrenable de viure intensament i sense por. Amb un repartiment de luxe liderat per l'actriu italiana Alba Rockwatcher, Isabel Cuixet presenta una bonica i entranyable història sobre la vida, l'amor i aquells moments que ho canvien tot per sempre. Un relat que desperta les ganes de viure, ple d'humor, sensibilitat i de tendresa. Escoltem en Carles Garriés, membre de l'Associació Boteca 107, que organitza aquest cicle de Gaudí de Cinema a Parets, que ens en parla del pròxim film.
4: Torna al cicle Gaudí i ho fa d'una de les nostres directores més internacionals, la Isabel Cuixet, que ens presentarà Tres Adeus. I parlar de Cuixet és parlar de sentiments, de personatges ferits, de silencis que diuen molt més que els diàlegs i d'aquelles petites coses quotidianes que gairebé no ens donem compte i que acaben explicant tota una vida. Els Tres Adeus, la directora precisament torna a aquest territori que coneix també i la pel·lícula ens presenta a la Marta i l'Antoni, una parella que després d'una discussió aparentment quotidiana decideixen separar-se. I a partir d'aquí continueu vosaltres. I Els Tres Adeus és una d'aquelles pel·lícules que val la pena descobrir a poc a poc. Cuixet no busca tant explicar una història com aturar-se en els petits moviments, una conversa, una mirada, un àpat. Hi ha dolor, naturalment. I també hi ha humor moltes vegades, i això és important, perquè Tres Adeus no pretén convertir el patiment en un espectacle lacrimogen, de veritat. Al centre de la pel·lícula tornem a tenir a l'Alba Rockwatcher, que és una de les grans actrius del cinema europeu contemporani, de veritat, i acompanyada de l'Elio Germano, un altre intèrpret molt extraordinari. D'aquí tornarem a trobar la Cuixet, si us agrada, de les pel·lícules La vida sin mi, La vida secreta a les paraules, La llibreria, una directora molt, molt interessant i molt, molt nostra.

0: les ocasions, per aquesta ja doncs potser no us dona temps, excepcionalment a les oficines de Can Rajoler, dimarts de 9 a 1.
1: Tota l'actualitat de Parets i del Vallès Oriental a RAC 107 FM.
0: Aquest dimecres 23 de setembre, a partir de les 19 hores a les 7 de la tarda i al Casal de Cultura Can Butxosa, al carrer La Salut 50 de l'Eixample de Parets, la Regidoria de Benestar Emocional de l'Ajuntament de Parets organitza l'Equinoci de Tardor, Energètic Ascension. Les entrades per a aquesta activitat es poden adquirir a través del web oficial d'Espectacles de Parets del Vallès, espectacles.parets.cat. Per a més informació també sobre futures activitats i monogràfics, podeu consultar el perfil oficial d'Instagram, que és @benestaremocionalparets. Ritual Performance és una experiència immersiva de transformació i expansió de la consciència per a travessar un procés d'alliberament, integració i elevació energètica. Aquest equinoci de tardor anirà a càrrec de Caterina López, ballarina, terapeuta holística i facilitadora evolutiva, Ernesto Briceño, violinista i compositor que fusiona flamenc, jazz i improvisació, i els convidats en aquesta ocasió seran Neila Benbey, que és cantant i artista algeriana amb una veu profunda i emotiva, Alian, músic performer multiinstrumentista que crea experiències immersives en viu, i Joan Roca, que és professor de ioga, DJ i facilitador d'autoconeixement. Comencem escoltant precisament l'Ernesto Briceño, que ens explicava en què consistirà la participació a l'Equinoci de Tardor i també la part que ell aportarà a aquesta activitat.
2: Soc un dels privilegiats de formar part d'aquest projecte Energetic Ascension, que és en realitat una consagració d'un grup de persones talentoses i sensibles i sobretot connectades per junts crear un viatge que sense cap dubte ens portarà a pensar profundament en el ara mitjançant el moviment, mitjançant una tímbrica de músiques del món, i tot vertebrat per una estructura sonora molt potent, d'unes bases inspirades en músiques del món, que faran activar cada xacra i faran activar cada neurona i emoció perquè tothom surti realment renovat. Ens esperem, a mi em toca el violí elèctric i estic molt feliç de formar part d'aquesta festa humanista.
0: Aquesta activitat de l'equinoci també donarà informació general sobre com gestionar el benestar emocional durant el canvi d'estació. L'equinoci representa un moment d'equilibri ideal per a trobar l'estabilitat, cuidar el cos i la ment. Caterina López ens parlava de com es desenvoluparà l'activitat dividida en dues parts. De les 7 a les 8 de la tarda, meditació holística evolutiva, i de les 8 a les 9, viatge espiritual.
3: És una experiència immersiva de transformación y expansión de la conciencia. Conciencia corporal, emocional, mental y esencial, diseñada para acompañar el cambio energético de este equinoccio de otoño. Se realizará en dos partes. La primera es a las 7, meditación holística, evolutiva, somática. Somática significa corporal, proviene de palabra soma, es palabra hindú. Y la segunda parte será acompañado con músicos increíbles. Es viaje musical con canto, con danza ritual, mezclando música étnica, electrónica y participación de todos los participantes de este evento.
0: Un dels convidats a l'Equinoci, Alian, músic performer multiinstrumentista que crea experiències immersives en viu, ens parlava de la trobada d'aquest dimecres a Parets, 23 de setembre.
4: Junto con Energetic Ascension tendremos un viaje sonoro súper ritualesco donde pasaremos por los cuatro elementos con mucha danza y trance. Así que los esperamos.
0: Caterina López ens feia un repàs de les persones convidades a aquest equinoci de tardor d'aquesta setmana.
3: Estoy muy bien acompañada por Neila Benbey, que es un canal emocional ancestral. Tiene una voz potente que conecta emoción, raíz, memoria e incluso el trance. Y Joan Roca, que nos ha acompañado también en algunos eventos ya. Crea arquitectura electrónica, dinámica dinámica energética

0: Ernesto Briceño, con su dirección musical, expansión melódica, emocional, el violín increíble que habla, que te emociona. Y Alien es un elemento tribal, orgánico, es un crack, de verdad, un equipo súper potente, profesional.
1: L'equinoci de tardor a l'hemisferi nord és un moment especial de l'any en què el dia i la nit tenen la mateixa durada, simbolitzant equilibri i transició. Aquest esdeveniment marca el canvi d'estació de l'estiu a la tardor i és una oportunitat per reflexionar i preparar-nos per a mesos més freds i foscos. Al llarg de la història, moltes cultures han celebrat aquest moment a través de rituals per l'equinoci de tardor, una època de recolliment per revisar els objectius personals abans que arribi l'hivern. L'equinoci de tardor, Energetic Ascension, és el tema de la pròxima activitat programada des de la Regidoria de Benestar Emocional de l'Ajuntament de Parets del Vallès aquest dimecres 23 de setembre de les 7 de la tarda a les 9 de la nit al Casal de Cultura de Can Butxossa a l'Eixample de Parets del Vallès. Les persones participants cal que portin estoreta, mocador fi, algun instrument de percussió, que pot ser cassolà, i vestimenta còmoda i festival. El preu de l'activitat són 5 euros i les entrades es poden adquirir a espectacles.parets.cat.
2: Vols tornar a escoltar una notícia? Troba-la a www.rap107.fm. Escolta o descarrega tots els podcasts de la teva ràdio. Notícies comarcals.
1: Moment de fer un cop d'ull a l'actualitat de la comarca. Comencem parlant de l'àmbit educatiu i de l'FP, que creix amb 637 alumnes més en un any a la nostra comarca. Els cursos de formació professional, l'FP, que s'imparteixen al Vallès Oriental, tenen 637 alumnes més ara que ara fa un any, segons dades facilitades pel Departament d'Educació de la Generalitat. L'augment forma part de la tendència generalitzada que viuen els cicles de grau mitjà i superior, que en els últims anys han guanyat pes entre les opcions que trien els estudiants després de l'ESO. Aquesta setmana els alumnes de grau mitjà i superior van començar el curs gairebé una setmana més tard que la resta dels estudiants de grau bàsic i de tota l'educació obligatòria de Catalunya. Al Vallès Oriental la xifra de matriculats per a aquest inici de curs ha estat de 7.075 alumnes respecte als 6.400 de l'any passat, només a les escoles públiques i concertades al Departament d'Educació. Per nivells, 4.100 eren de grau mitjà i 2.600 de grau superior. 183 de grau bàsic, pensat com una alternativa per als alumnes que arriben amb dificultats a l'últim curs. D'altra banda, parlem d'un veí de Mollet del Vallès que està darrere de la troballa de l'única fòssil de Diplodocus que s'ha trobat a Europa. És en Jaume Grau, aficionat a la paleontologia, que va localitzar les restes l'any 2007 al Castellà, a Terol, exactament. I ara, doncs, parlem d'ell, un professor de ioga de Mollet, en Jaume Grau, que té el privilegi d'haver estat el descobridor de les primeres restes fòssils del Diplodocus localitzades a Europa, concretament al poble del Castellà, a la província de Terol. Fins ara, i des del 1878, només se n'havien trobat als Estats Units. La troballa l'ha publicat ara fa uns dies la revista nord-americana Journal i es tracta de 14 vèrtebres de la part mitjana i posterior de la cua de l'animal que han estat analitzades per paleontòlegs de la Fundació Conjunto Paleontológico de Teruel Dinópolis. Jaume Grau, que estigueja al Castellà i que va començar a documentar restes com petjades, ossos o dents de dinosaure des de l'any 2002, va localitzar els ossos al que avui es coneix amb el nom del jaciment de la Tejeria l'agost de l'any 2007 i, com feia sempre, va avisar de la troballa a la Fundació Dinópolis. Em va semblar que era una cosa amb un potencial important perquè hi havia molts ossos trencats, però molts, diu. L'actual director gerent de la Fundació explica que el descobriment ha estat fruit de prop de 20 anys de recerca i d'excavacions que fins i tot van fer servir maquinària pesant a partir del 2015. quan em van avisar el meu amic Jaume Grau i vaig anar de seguida. Explicava ara fa uns dies en una entrevista a la SER de Terol. Finalment, només es van trobar les 14 vèrtebres, així com alguns xebrons, uns ossos en forma de V baixa, que s'articulen amb la part inferior de les vèrtebres. L'estudi, que han publicat el mateix, en aquest cas Albert Cobos i Sergio Fernández, i Josué García, del grup de recerca de Dinòpolis, és molt rellevant perquè és una de les proves paleontològiques que demostren que a finals del període juràssic, fa uns 150 milions d'anys, els dinosaures viatjaven entre Europa i Amèrica quan tots dos continents, que fins llavors formaven part de Pangea, encara s'estaven separant i s'estava formant l'oceà Atlàntic. Així doncs, Dinòpolis és un dels museus de paleontologia més grans del món i compta amb diversos recorreguts temàtics, atraccions i espectacles. Una gran troballa, un gran descobriment, que en aquest cas doncs, ens ha portat a parlar fins a Terol. I acabem el repàs a la comarca parlant de l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya, a Mollet del Vallès, que ara fa uns dies ha inaugurat el nou curs de formació bàsica per a agents rurals. La promoció d'enguany és la més gran de la història en nombre d'alumnes, amb un total de 126 aspirants, 55 dones i 71 homes. El programa formatiu és de 600 hores lectives i s'estendrà fins al mes d'abril. L'acte institucional de benvinguda es va fer el passat dilluns amb la directora de l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya, Marta Roca, i la directora general d'Agents Rurals, Elisenda Pérez. El pla estratègic del cos preveu arribar als 1.300 agents rurals a l'any 2030 per reforçar la capacitat operativa i adaptar el servei a les necessitats ambientals.
2: El temps a RAC107 FM.
3: Hola, què tal? Vam començar la setmana amb unes temperatures desbocades, arribant als 35 graus a molts punts a l'interior de les comarques de Girona i aquí a Parets del Vallès vam arribar fins als 33 graus. Per tant, jornada amb unes temperatures pràcticament de rècord en molts punts de Catalunya. La mínima ha tornat a estar al voltant dels 16-17 graus i una jornada de dimarts que està marcada pel pas de molts núvols alts i prims. A la tarda, aquests núvols alts i prims tendien a desaparèixer, quedant una segona part amb un temps molt més assolellat. I de cara als propers dies, poques novetats aquí a Parets del Vallès. Dimecres i dijous es plantegen jornades de molt sol i amb unes temperatures que avui sí que baixaran una miqueta respecte a les d'ahir dilluns. Màximes que rondaran al voltant dels 30 a 32 graus. No tindrem una calor excessiva, però sí que l'ambient serà realment molt agradable. I així, fins ben bé, finals de setmana, on sembla que de cara a diumenge podríem tenir l'arribada de precipitacions i també, a poc a poc, una lleugera normalització de les temperatures que, sobretot, s'intensificaria de cara a la setmana vinent. Però, fins aleshores, queden molts dies i es presenta, com diem, aquesta setmana de molta tranquil·litat. Ho anirem seguint aquí a RAC107 i a Twitter, a Meteo Parets. Que vagi molt bé.
2: Tota l'actualitat de Parets i del Vallès Oriental a RAC107 FM. Notícies.
1: Acabem amb la punta del dia amb la curiositat de la jornada, que avui ens parla de per què els noms d'alguns pobles de Catalunya comencen per Caldes. Moltes vegades l'originalitat de l'home escasseja i a l'hora de batejar poble, rius o muntanyes s'ha fet servir les paraules que tenia més a mà. Normalment són noms de sants, però també s'han fet servir noms d'accidents geogràfics combinats amb algun color perquè quedi més poètic, podríem dir. Per cert, perquè hi ha alguns pobles que es diuen Caldes, si Caldes no és pas cap nom de sant ni de cap color. Doncs ens hem de remuntar a l'època dels romans, que sí que vivien bé aquells. L'obsessió per la higiene i el culte al cos els va portar a aprofitar l'aigua calenta que brolla d'algunes deus per fundar termes. En aquests complexos hi havia piscina, biblioteca, gimnàs, sala per fer lluites i en una zona de les termes anomenada Caldari es podien prendre banys d'aigua calenta i de vapor gràcies a un sistema de calefacció molt innovador per aquella època. I, és clar, només hi podia haver Caldari, on brollés aigua calenta de manera natural, com passa a Caldes d'Avui, a Caldes de Malavella o a Caldes de Montbui. Totes tres tenen fonts d'aigües termals, descobertes i aprofitades pels romans. D'aquí, doncs, el nom de Caldes, el lloc on pots prendre banys curatius d'aigua calenta. Caldes d'Avui, Caldes de Malavella o Caldes de Montbui.
2: Cada dia, a la una de la tarda, Notícies Migdia. I a dos quarts de vuit del vespre, Notícies Vespre. Amb tota l'actualitat de Parets i del Vallès Oriental, a RAP 107 FM.
1: Amb la punt del dia, amb la curiositat de la jornada, punt i final al nostre informatiu d'aquest dimarts 22 de setembre de 2026. Com sempre, gràcies per seguir les notícies a través de RAP 107. Us deixem ara amb tota l'actualitat esportiva del dia.
2: Fins aquí l'informatiu Notícies Vespre. Tornem amb més actualitat informativa demà a primera hora amb punts informatius i amb l'informatiu Notícies Migdia a la una de la tarda.

0: RAC 107, els esports.
1: Més de 300 participants a la Diada de la Bicicleta, que va organitzar, com sempre, Bikers Parets, amb el suport de l'Ajuntament i moltes altres empreses, amb un recorregut de 10 quilòmetres i un públic molt i molt familiar. I es van reunir famílies, nens, nens petits, i on hi va estar la nostra companya Júlia Segura. Com dèiem, més de 300 participants, i Júlia entrevistava en David Arranz, el seu president, el president de Bikers Parets, que ens parlava a l'inici de la prova, d'aquesta prova lúdica.
2: Ja tenim tot a punt per gaudir del dia d'avui, per fer una volteta pel poble amb bicicleta, i sembla que farà molt bon dia.
3: Quins obsequis entregueu?
2: Doncs aquest any, a part de la samarreta que cada any regalem, i l'entrepà, doncs hi ha uns obsequis de Colacao, també col·labora Grífols, també col·labora el taller d'empreses, que és un col·laborador nou que tenim, i altres obsequis que posem a la bossa dels corredors.
3: Què ens pots dir del recorregut?
2: El recorregut és un recorregut molt fàcil, d'uns 10 quilòmetres, que passa pels carrers del poble i una mica per la zona de Gallecs, i és molt fàcil. Fem un recorregut que sigui assolible per les famílies, perquè vinguin més nens i puguin gaudir del dia i de la bicicleta. Ara mateix portem unes 250... anticipades, més la gent que s'inscriu aquí, doncs farem unes 300-350 aproximadament. Fer servir més la bicicleta, que és un mitjà de transport sostenible i saludable, i bé, que la gent, quan més esport fas i més bicicleta, doncs millor per tothom.
1: Hi van haver sortejos de regals, música. Francesc Juzgado, alcalde de Parets, també ho valorava.
4: Sí, cada any és més novedós, això del top d'inici. Abans era un tir, després va passar a ser un coet, i ara és una traca. Això vol dir que encara fem més festa, perquè al final aquesta és una jornada festiva, de que es pugui gaudir de la bicicleta, d'un passeig en bicicleta en família. Per tant, no és una competició, amb aquest recorregut de 10 quilòmetres més o menys que posen, però persones molt toves del municipi. I, escolta, novament felicitar els organitzadors, perquè és una activitat molt, molt consolidada allà, i que participa moltíssima gent, com he dit, sobretot en família, que això fa, doncs, que també a l'hora de fer algun esport, encara que sigui d'aquesta manera, poder-ho realitzar en família és maco.
1: Un altre dels organitzadors, membres de l'organització, en Josep Maria Bas, també ho valorava.
5: Sí, sembla que tot ha anat molt bé, la veritat, com teníem previst, així que molt contents.
3: Quants participants hi ha hagut, més o menys, al final?
5: Doncs uns 300 al final, entre els preinscrits i els que s'han inscrit avui aquí presencialment, uns 300 aproximadament.
3: Déu-n'hi-do.
5: Sí, com gent, cada any, més
3: clar,
5: o menys.
3: Gent que és d'aquí, que ve de fora, a més.
5: Sí, també. Hi ha gent de, sobretot, la gran majoria són de Parets, però bueno, que també ve gent de fora, de municipis del voltant i de més. Sí, de Mollet, Lliçà, sí.
3: Què creus que és el millor d'aquesta diada?
5: Pues l'ambient, jo penso que l'ambient, perquè bueno, la gent està molt contenta, els veus que van amb les seves bicicletes, i és com bueno, una cosa diferent, no?, que es fa un cop a l'any. I així de rodar en grup és algo que no es fa, que no es fa cada dia, amb tanta gent.
3: Com podem encoratjar la gent perquè s'animi a venir i anar amb bici, també?
5: Bueno, doncs jo crec que si veuen les imatges, ja només veient les imatges i l'ambient que hi ha, ja és un bon motiu per venir a participar.
3: A més, vosaltres, els bikers, porteu ja anys organitzant aquest dia.
5: Doncs sí, no sabria dir-te ara mateix si 4 o 5, per ahí va la cosa, però ja tenim experiència, sí.
3: Ja ho porteu més o menys per la mà.
5: Sí, va la cosa molt rodada.
3: Costa organitzar-lo per això?
5: Sí, home, hi ha feina darrere, però bueno, ara que tenim experiència la cosa pues, bueno, va més fluida, sí.
3: Teniu algun desig per la diada, per l'any que ve?
5: Doncs mira, saps allò de virgencita, que me quede com estoy? Sense grans pretensions, però que tot es mantingui igual i nosaltres ja contents.
1: Júlia Segura entrevistava diversos participants de la Diada de la Bicicleta.
6: Alba.
3: Alba? Eric. A l'Eric li fa una mica de vergonya. Alba! Li fa una mica de vergonya. És la primera vegada que veniu?
7: No, venim ja, portem 3 o 4 anys venint.
3: Molt bé, què és el que més us agrada d'aquesta jornada?
7: Bueno, pues una mica tot, no? Trobar-nos aquí amb tota la gent i fer una ruta saludable amb bici.
3: Vosaltres feu esport amb la família, aneu amb bici?
7: Normalment sí que sortim per la muntanya els caps de setmana i anem tots en família, els 4.
3: Molt bé. Tens algun desig per la jornada?
7: Doncs que ens faci aquest dia estupendo avui i que ho passem molt bé tots.
8: Hola, em dic Jordina Codina.
3: Jordina?
9: Marc Pérez Codina.
3: I Marc, Marc, tu quina edat tens?
9: 9 anys.
3: 9 anys. M'heu dit que és la primera vegada que participeu, perquè us heu decidit apuntar?
8: Bueno, perquè ens agrada anar a passejar amb la bicicleta i vam veure que se us organitzava aquesta diada, que precisament és familiar, no som tampoc de fer molts quilòmetres i em va semblar que potser, bueno, els 10 quilòmetres que es corren, que podrien córrer-se i seria divertit, no?, amb més gent.
3: Vosaltres sou d'aquí, de Parets?
9: No.
3: No? D'on veniu?
9: De Montmeló.
3: De Montmeló, molt bé. Nois, us han dit que el recorregut és fàcil, és familiar. Què espereu del dia d'avui?
9: Doncs que sigui molt xuli.
3: Que sigui xulo?
8: Sí, no, bueno, que ens ho passem bé. Mira, també de pas coneixerem noves rutes, no?, per anar, per poder recórrer i res, passar-nos bé, sobretot.
3: Tu vas molt en bici, Marc?
9: Bastantes vegades.
3: Sí, que és el que més t'agrada d'anar en bici?
9: Que pots fer quilòmetres i quan vas molt, bastant ràpid notes un airet que quan tens calor no tens tanta.
3: Et va molt bé aquest airet, no? I us han donat una samarreta i algun obsequi més de moment? Què us han donat?
9: Menjar, un boli i...
1: Més participants que va entrevistar la Júlia.
10: Pol Llaner Gómez.
11: Jo em dic Elisabet Gómez.
3: Tu quina edat tens?
10: 9 anys.
3: 9 anys. És la primera vegada que veniu al recorregut?
11: No, hem vingut diversos anys. Diversos anys, sí, sí. No és la primera vegada.
3: Molt bé. Què és el que més us agrada de la diada de la bicicleta?
10: Bueno, tot el recorregut que fem durant Parets i que ho fem amb tots els amics que podem, que trobem aquí.
3: Molt bé. Tu com et dius?
12: Jo em dic Margené Gómez y tengo 7 años.
3: ¿Con quién has venido al día de la bicicleta?
12: Con mi amiga Chloe Herrera Pascual, con mi padre y con el padre y la madre de la Chloe y con mi hermano y con mi madre.
3: Muy bien. ¿Es la primera vez que lo haces?
12: No, es mi segunda, creo.
3: La segunda vez. ¿Y qué es lo que más te gustó la última vez?
12: Lo que más me gustó, dar la vuelta.
3: Dar la vuelta, muy bien. ¿Qué espereu d'aquesta diada de la bicicleta?
11: Passar-ho bé i que no caigui ningú.
3: Això és important. Us han donat algun obsequi de moment?
10: No.
3: No?
10: Bueno, sí. Sí, la posa és la samarreta i una barreta.
11: Com sempre, la Colacao que no falla.
3: La Colacao no falla.
11: La Carlin tampoc, que sempre ens dona alguna coseta pel col·le. L'Ajuntament, que sempre posa alguna...
3: Ah, una gorra, teniu una gorra, molt bé.
11: I què més? Nocilla. Ah, que això està uns palitos de notilla i proveïdors d'aquí de... Grifol sempre dona alguna cosa. Sí. No sé si això és d'ells, de Grifol.
3: Molt bé.
11: Un buf. I, bueno, cosetes que estan molt bé, que aprofitarem.
3: I la vostra samarreta també.
11: I la samarreta.
3: Sí. La samarreta que us la podreu posar.
11: La
3: vosaltres aneu molt en bici?
10: Sí, bastant, la veritat.
1: Hola, Gemma Santiago.
13: Gemma Santiago.
3: Gemma, és la primera vegada que vens a la diada?
13: No, venim cada any.
3: Què és el que més us agrada d'aquest dia?
13: L'ambient, els nens amb la bici i promoure la sostenibilitat.
3: Tu et mous amb bici sovint?
13: No. No. Ja m'agradaria.
3: Tens algun desig per la diada, pels propers anys?
13: Bueno, que continuï i que promovem la sostenibilitat i el transport col·lectiu i públic.
3: Tu és d'aquí de Parets?
13: Sí, no, sóc de Sant Feliu de Llobregat, però visc aquí.
3: Molt bé, i com és que vens?
13: Bueno, perquè vivim aquí.
3: Molt bé, coneixes algú dels bikers o et van animar algú a apuntar-te?
13: No, la vam veure fa uns anys i des d'aquell dia venim cada any. Ens agrada molt.
1: O també la Gala i la Míriam.
14: Gala.
3: Míriam, és la primera vegada que veniu?
13: No,
3: ja l'heu fet diverses vegades?
13: Sí, és la tercera.
3: Ah, molt bé. Què és el que més us agrada de la diada de la bicicleta?
13: Què
3: t'agrada a tu?
6: s'ha d'estressar perquè...
14: Bueno, fes por amb la mà,
3: sí,
14: no?
3: Sí. Tu vas amb bicicleta molt?
14: Sí.
3: T'agrada anar amb bici?
14: Sí.
3: Molt bé. Vosaltres tornaríeu l'any que ve?
14: Sí.
3: Què és el que més us agrada d'aquesta jornada? Doncs
14: pues fer esport, fer poble, també, no?, el context que envolta tot el que és la diada de la bicicleta, el bon temps, tot.
3: I la primera vegada que vau venir, per què vau decidir apuntar-vos?
14: Perquè, bueno, ella ja començava a dominar la bici, tenia 4 anys, i també pues, amb la meva germana, amb els nens, pues, també una mica per fer coses en família.
3: I al més t'han donat una samarreta que t'he vist, que te l'has provat, que estàs molt guapa. Què més t'han donat? Què teniu aquí a la bossa?
15: No sé.
14: No ho he mirat.
3: Anem a obrir-la, a veure què teniu.
15: Una samarreta.
3: La samarreta.
14: Una gorra.
15: Unes galetes.
14: Unes galetes.
1: Hola, Berta i la Clàudia.
16: Berta.
3: Berta.
16: Clàudia.
3: I Clàudia, i quina edat teniu?
16: 8 anys.
3: 8 anys?
16: 6 anys.
3: Noies, què heu vingut a fer aquí avui?
16: Hem vingut a anar amb bici.
3: Anar amb bici. Uau, tu també, no?
16: Sí.
3: Amb qui heu vingut? Amb la vostra família?
16: Sí, no, però només amb el nostre pare.
3: Amb el vostre pare, molt bé. Vosaltres ja havíeu vingut a la diada de la bicicleta?
16: Jo sí.
3: Sí? I què tal va anar?
16: Bé.
3: Per què has decidit tornar?
16: Perquè em va agradar molt.
3: Et va agradar molt. I tu és la primera vegada?
16: Sí.
3: I com és que t'has decidit apuntar?
16: No sé, el papa.
3: Perquè volies venir amb el papa, no? Us han dit que el recorregut és molt fàcil. A tu et va semblar fàcil la vegada que vas venir?
16: Sí.
3: Sí? Què és el que més et va agradar?
16: Les baixades.
3: Les baixades és guai, no?
16: Sí.
3: I tu, què esperes d'aquest dia? Com creus que t'ho passaràs?
16: Bé.
3: Bé? Tornaríeu l'any que ve?
16: Sí.
3: Sí? I què li diries a alguna persona que s'ho està pensant perquè vingui?
16: Que és molt xulo.
1: Hola, Gemma i en César.
17: Sí.
3: Vosaltres sou d'aquí de Parets?
17: No, som de Mollet.
3: I com és que heu vingut?
18: Bueno, perquè patrocina l'empresa i s'oferia plaça si ens ha apuntat.
3: Molt bé, quins obsequis us han donat de moment?
17: Ens han donat la samarreta.
18: La samarreta i no sé
17: què. I a la bossa hi havia un clauer, un boli... No me'n recordo de res.
3: Vosaltres normalment aneu amb bicicleta?
17: Sí, de quan en quan.
3: Què és el que més us agrada d'anar amb bici?
17: La sensació de llibertat. Et dona com felicitat.
6: I també...
3: Molt bé. Tornaria l'any que ve?
18: Depèn, com va. Depèn
3: de com vagi. El recorregut m'han dit que és fàcil.
18: Ah, ja suposo que sí, ja hem fetit, ja molta gent... Bueno, deu ser assequible, vaja.
17: Sí, ens agrada trobar sortides per anar amb bicicleta, o sigui que jo crec que repetirem.
1: Doncs, com sempre, 300 participants en aquesta diada de la bicicleta de Parets del Vallès que es va celebrar aquest diumenge.

0: Quan un amic et demana que el vagis a buscar a l'aeroport un diumenge a les 5 del matí, hi ets. Quan la teva mare marxa de viatge i et queda regar les plantes, hi ets. I quan el teu veí necessita que li cuidis el gat, també hi ets. Perquè quan cal, hi som. Hi ha persones que ara mateix ho necessiten de veritat. Dona plasma i sang. Entra a banksang.net i demostra que quan cal, hi som.
1: Qualsevol nit pot sortir el sol. La música en català a RAC 107.
2: Quan ningú t'escolti, digues què faràs. Quan ningú et suporti, de què disfrutaràs.
1: Un espai on recordem la música catalana d'ara i de tots els temps.
2: Quan ningú t'escolti, digues què faràs.
1: Cada dimarts de 9 a 10 del vespre, qualsevol nit pot sortir el sol. La música en català a RAC 107.

Benvinguts a l'espai del català, de música catalana. Qualsevol ni pot sortir al sol aquí a Rap Sencer. El carrer va ser per mi. I començant amb Buhos i les Migues, amb milers d'espurnes. Escoltem-los.

0: Lope.
1: Hola, Rigoberta Bandini, cantant cançó de primavera.
2: Les històries que em fan més por són les que no han ni començat. Les que et deixen la sensació

0: No podíem començar de millor manera amb Foreigner. Així hem iniciat el camí d'avui a Fórmula 107, banda de rock americana que la història musical ha deixat grans balades com aquesta, I Want to Know What Love Is. Seguim amb la fragilitat de la veu de Sting i Fràgil.
1: Fórmula 107.

0: El gran Joe Cocker, directament des de la ciutat de Sheffield, des d'Anglaterra, Let the Healing Begin. I sense baixar el llistó, arriben els Genesis. Però això no és tot, com ells diuen, that's all. Escoltem-los i seguim amb més propostes musicals.
1: Segur que et sona. És Fórmula 107.

Primera veu femenina d'avui a la nostra Fórmula 107, Susan Vega, amb un tema que té més de 20 anys, Tom's Dinner. Convidant la música amb aquest a capella tan característic d'aquesta cantant. També ens visitaran els US Free, un autèntic fenomen global i el que va ser el seu primer èxit del grup de jazz rap, Cantaloupe.

0: la veu sensual i dolça d'un gran George Michael, que amb aquest Careless Whispers va fer enamorar a milers de jovenets. Seguim amb Sinéad O'Connor, que ens explicarà clarament que res es pot comparar amb tu. Nothing compares to you.
1: Fórmula 107.

0: Don't Wanna Lose You, la gran veu de Gloria Estefan, també un tema que va interpretar en castellà. I de Cuba ens anem a Liverpool amb els Real Thing, creat als anys 60, You Tell Me Everything.
1: Fórmula 107.

El pop negre apte per tot tipus de públic, Marvin Gaye, Sexual Thing. Dues darreres propostes a Fórmula 107 d'avui. Els escocesos Texas amb el so blues rock i el tema Everyday Now. I acabarem amb el trio vocal femení dels 90, Wilson Phillips, i el tema Give It Up.

0: Diumenge 27 de setembre, a 11:15 del matí, no us perdeu l'activitat A la descoberta dels ecosistemes de Gallecs. El punt de trobada és a Mirador de Gallecs i serà una visita guiada on es recorreran els camins cap a Santa Maria de Gallecs, Estany de Can Salvi i el Bosc de Can Molà. A la descoberta dels ecosistemes de Gallecs, aquest diumenge 27 de setembre. Inscripcions al web de l'Ajuntament de Parets.
1: David Fernández i José Corbacho estaran al Cafè Teatre el dissabte 10 d'octubre a 11:15 del vespre, amb David i José, No Somos Estopa. Un monòleg molt divertit amb aquests dos actors, David Fernández i José Corbacho, que podrem veure al Cafè Teatre el 10 d'octubre.
2: La música jazz a Rap 107. Els dimarts, a les 11 del vespre, podeu escoltar la millor música jazz de tota la història. Jazz a Rap 107, els dimarts, a les 11 del vespre. Benvinguts a l'espai de jazz de Rap 107. Avui amb clàssics del jazz estàndards, amb Frank Sinatra, Ella Fitzgerald, també Louis Armstrong, Nat King Cole i molts altres estàndards de jazz clàssic avui a l'espai de jazz de Rap 107.

podem escoltar clàssics de Sinatra, Louis Armstrong, Nat King Cole, Ella Fitzgerald, avui aquí a l'espai de jazz de Rap 107.

Diumenge 18 d'octubre, a 6:45 de la tarda, al Teatre de Can Rajoler, no us perdeu Una idea genial, de Sebastián Castro. Una comèdia de dobles identitats, guanyadora de 2 premis Molière. Diumenge 18 d'octubre, al Teatre de Can Rajoler.

0: Notícies Vespre. Cada dia, a 7:45 del vespre, amb tota l'actualitat de Parets i del Vallès Oriental, a RAC 107 FM.
1: Molt bona tarda, benvinguts un dia més a l'informatiu de RAC 107 corresponent aquest any dimarts, aquest 22 de setembre de 2026, amb tota l'actualitat de la jornada. Un dels temes que tractarem al nostre informatiu avui parlarem de la Setmana Europea de la Mobilitat, la Setmana Europea de la Mobilitat que Parets del Vallès ja fa 24 edicions que se'n realitza. Va començar el passat dia 16, i finalitza aquest mateix 22 de setembre amb moltes activitats que s'han fet al llarg d'aquests dies, sobretot en l'àmbit educatiu. En parlarem amb el regidor de Mobilitat de l'Ajuntament de Parets i ens explicarà més detalls. És un dels temes a tractar al nostre informatiu d'avui. En tenim d'altres, que tot seguit i en format de titulars us avancem.
0: Aquest és el sumari de l'informatiu.
1: També us recordarem que aquesta setmana hi ha un nou captant de sang, el banc de sang, que fa una crida a recuperar l'hàbit de donar sang i plasma aquest mes de setembre. Ho pots fer aquest dimecres a Parets del Vallès. I també dimecres hi ha una activitat, un equinoci de tardor, Energètic Ascension, organitzat per la Regidoria de Benestar Emocional a l'Ajuntament de Parets del Vallès. Totes aquestes notícies, juntament amb la resta de l'actualitat local, un cop d'ull també a l'actualitat de la comarca, la previsió meteorològica i l'apunt del dia, la curiositat de la jornada, que avui ens portarà a parlar de per què els noms d'alguns pobles de Catalunya, us heu fixat, comencen per Caldes. Ho sabrem per què, com a nota curiosa, a la part final del nostre informatiu. Després ja tota l'actualitat esportiva de la jornada amb un resum del que va donar de si la Diada de la Bicicleta celebrada aquest passat diumenge a Parets del Vallès i també inclosa dins les activitats de la Setmana Europea de la Mobilitat. Rebeu una salutació a qui us acompanya, qui us parla en nom dels serveis informatius de RAC 107, en Rosa Díaz. Comencem.
0: RAC 107, serveis informatius. Un repàs de l'actualitat de Parets i del Vallès Oriental.
1: Parets del Vallès s'ha sumat un any més a la Setmana Europea de la Mobilitat, que va començar el passat dimecres dia 16 i finalitza aquest 22. El Servei de Mobilitat de l'Ajuntament de Parets i la Policia Local del nostre municipi fan moltes activitats al llarg d'aquesta setmana, com per exemple un taller a les escoles paratanes sobre l'ús responsable del transport públic, conjuntament amb la col·laboració amb l'Associació de Municipis per a la Mobilitat i el Transport Urbà, l'AMTU. A més, el bus urbà és gratuït aquest dimarts 22 de setembre, motiu del dia sense cotxes. Avui també al matí s'ha organitzat al Parc del Sot d'en Barriques un circuit de kàrting dirigit a les escoles. La Setmana Europea de la Mobilitat està organitzada per l'Ajuntament de Parets del Vallès amb el suport de la Policia Local, Protecció Civil i la col·laboració en aquesta ocasió de l'Ajuntament de Martorelles, que han cedit material per a les activitats amb els infants, i del circuit Rocco Sant Ranch, centre de referència per a la pràctica del motociclisme fora d'asfalt, situat a tocar el recinte del circuit de Barcelona-Catalunya a Montmeló. La Setmana Europea de la Mobilitat és una iniciativa en favor de la mobilitat sostenible i l'estalvi energètic que promou el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya. Ja fa 24 anys que Parets s'hi adhereix, aquest any sota el lema Mobilitat per a tothom, que promou hàbits de mobilitat més sostenibles, segurs i saludables, com són els desplaçaments a peu, en bicicleta, en transport públic o en vehicle elèctric. També es visualitzen els canvis possibles en l'ús de l'espai públic, la millora de la qualitat de l'aire i la reducció de la contaminació. Hem parlat amb el regidor de mobilitat a l'Ajuntament de Parets, en Didac Ayuela, i ens parla d'aquesta Setmana de la Mobilitat.
2: Estem molt contents. Com a Ajuntament estem molt contents de com han rebut d'activitats que des de l'Ajuntament hem programat per aquesta Setmana de la Mobilitat. Una Setmana de Mobilitat a la qual doncs, Parets un any més s'ha sumat perquè creiem que és molt important conscienciar la ciutadania, sobretot els més joves, els infants de la nostra vila, doncs, el fet de reduir la petjada de carboni i pensem que oportunitats com aquestes s'han doncs, d'aprofitar.
1: La Setmana Europea de la Mobilitat 2026 manté el lema que va fer l'èxit de l'última edició, mobilitat per a tothom. Però enguany el focus està en una mobilitat amb justícia intergeneracional que garanteixi que totes les persones puguin accedir a un transport de qualitat i sostenible, independentment dels seus ingressos, ubicació, gènere o capacitats, tant si són joves, grans o encara no han nascut. El regidor de mobilitat ens parlava de l'activitat feta aquest matí de dimarts a l'espai del Sot d'en Barriques amb els alumnes de les escoles, un circuit de càrting dirigit precisament als alumnes de les escoles de Parets.
2: Avui al parc del Sot d'en Barriques doncs, s'ha fet una activitat de seguretat viària, de mobilitat, de com desplaçar-se en un circuit urbà, amb cotxes, senyals de trànsit, a més, amb cars i bicicletes. Hem tingut la col·laboració de Rocos, d'aquí, del circuit de Catalunya, i també doncs, molt agraït a la policia local, que ha fet un gran treball, que ja ho fan durant l'any visitant les escoles, i avui doncs, han pogut també començar no, el curs amb aquest taller, molt pràctic, amb aquests cars, i la veritat és que una molt gran rebuda, molt bona rebuda de les escoles, que pràcticament en la totalitat han pogut participar en aquesta activitat.
1: Des de l'Ajuntament de Parets s'impulsen activitats coordinades entre diferents serveis municipals. Aquesta Setmana Europea de la Mobilitat és una oportunitat única per reafirmar el compromís de l'Ajuntament amb la promoció de la mobilitat sostenible, fent partícips a sectors de la població, com la gent gran i els escolars, perquè la mobilitat sigui un element clau per construir una vila més justa, equitativa i inclusiva. El mateix regidor ens parlava dels tallers fets a les escoles dins aquesta Setmana de la Mobilitat i també dels objectius d'aquestes activitats.
2: I paral·lelament, doncs, també durant la setmana ja s'ha començat un taller per cursos sobretot des de quart a sisè, que hem fet també en col·laboració amb l'AMTO. És un taller que es fa a les escoles, però també és molt pràctic, on s'ensenya als alumnes doncs, a fer un ús responsable del transport públic, a conèixer com funciona, fins i tot fan la pràctica no? de moure's amb el bus urbà pel municipi, de com treure's un tiquet, etcètera. ¿Vale? Pensem que ha estat molt instructiu, significatiu pels alumnes i esperem doncs, que aquestes activitats ens ajudin no? a prendre consciència de la importància no? de reduir doncs, aquests gasos que contaminen tant i a fer un bon ús responsable del transport públic.
1: Aquesta edició s'ha centrat en la mobilitat, com dèiem, intergeneracional. En diferents moments del curs de la vida, infants, joves, adults i persones grans s'enfronten a reptes i obstacles de mobilitat relacionats amb les seves respectives necessitats i capacitats. Anima a imaginar la mobilitat on els sistemes de transport s'adaptin a tots els grups d'edat i satisfacin les necessitats de les generacions actuals i futures. La col·laboració entre grups d'edat i l'ús de les habilitats i els actius de cada generació poden fer que la mobilitat sigui més inclusiva. En dia que jo l'agraïa la col·laboració als qui han ajudat a realitzar amb èxit aquesta Setmana de la Mobilitat a Parets del Vallès.
2: Em vull reiterar amb agrair doncs, tant als tècnics de mobilitat de l'Ajuntament com a la policia local i també doncs, valorar la col·laboració d'enguany del Rocos i l'aportació de l'AMTO. També agrair a l'Ajuntament de Martorelles que ens ha deixat molt material per fer les activitats avui al Parc del Sot d'en Barriques.
1: Del 16 al 22 de setembre se celebra a tot Catalunya la Setmana Europea de la Mobilitat, que promou hàbits de mobilitat més sostenibles, segurs i saludables, com són els desplaçaments a peu, en bicicleta, en transport públic o en vehicle elèctric. També es visualitzen els canvis possibles en l'ús de l'espai públic, la millora de la qualitat de l'aire i la reducció de la contaminació. El programa d'activitats ha estat el resultat del treball transversal des de les diferents àrees: medi ambient, mobilitat, urbanisme, via pública, esports, policia local, educació, joventut, gent gran i comunicació. Parets a sumar un any més a dins aquesta Setmana Europea de la Mobilitat, proposta que promou una mobilitat sostenible i que reuneix diverses activitats durant tota aquesta setmana.
0: RAP 107, serveis informatius.
1: Ho Us recordem que aquest dimecres 23 de setembre de les 4 de la tarda a les 9 de la nit a la Sala Serra Cooperativa hi ha un nou acaptar de sang i de plasma organitzat pel Banc de Sang i Teixits i l'Associació de Donants de Sang del Vallès Oriental. Recorda que els donants que vulguin donar sang i sobretot els que vulguin donar plasma sí que han de demanar hora. Han de demanar cita per reservar la camilla del plasma a través del web del Banc de Sang donasang.gencat.cat o bé al telèfon 93 557 35 66. Aquesta donació de sang té una novetat en forma d'agraïment als donants. Els primers donants, els primers donants emportaran una gorra de l'associació AFANOC, Associació de Familiars i Amics de Nens Oncològics de Catalunya. Gorres adquirides amb els diners solidaris que l'Ajuntament de Parets del Vallès va entregar amb el taló solidari de la Festa Major d'Estiu, recollits amb les activitats de la Festa de la Pedra del Diable i el concert vermut del diumenge. Fem una crida als donants per a tant, recordant alguns motius importants per donar sang, com que la sang no es pot fabricar i l'única manera d'aconseguir sang és a través de les donacions altruistes de les persones solidàries. El Banc de Sang insta tothom a tornar a donar sang i plasma després de les vacances d'estiu i recuperar un hàbit que ha de contribuir a fer tornar a la normalitat les reserves d'aquests components sanguinis que sempre baixen durant els mesos d'estiu. Per això és important anar a donar sang a les campanyes que arriben, en aquest cas al Vallès Oriental i aquest dimecres a Parets del Vallès, i de fer-ne el màxim de difusió entre la família, amics, companys de feina, xarxes socials, per tal de poder retornar a la màxima normalitat a les reserves de sang i de plasma. Hem parlat amb la presidenta de l'Associació de Donants de Sang del Vallès Oriental, la paretana Elisabet Sobrepera, i ella ens parla d'aquest nou acaptar de sang.
3: L'Associació de Donants de Sang del Vallès Oriental, l'Ajuntament de Parets del Vallès i el Banc de Sang i Teixits organitzem una nova campanya de donació de sang. Com ja hem dit altres cops, altres vegades, aquestes campanyes són possibles gràcies a vosaltres, els donants, i també a la implicació de totes les persones que d'una manera o altra fan possible que la donació de sang continuï arribant a qui més la necessita.
1: La crida del Banc de Sang recupera el lema Quan cal i som, amb l'objectiu d'aconseguir més donacions de sang, però també de plasma, i complir així amb la directiva europea que ho recomana. Aquesta és una necessitat que és invisible, però que afecta milers de persones que pateixen malalties relacionades amb la falta de defenses i que depenen de medicaments fets amb plasma que han de prendre de per vida. La mateixa presidenta de l'Associació de Donants de Sang del Vallès Oriental, Elisabet, ens explicava que tots els donants rebran de regal en aquest nou acte de sang una gorra solitària d'AFANOC. Són gorres comprades a l'Associació AFANOC per aquesta campanya a casa nostra. Amb aquest gest, l'Associació de Donants de Sang del Vallès Oriental i les delegades de Parets volen retornar la solidaritat que reben de tots els paretans i les paretanes col·laborant amb entitats com AFANOC, que acompanya infants amb càncer i les seves famílies.
3: Volem compartir una iniciativa que ens fa especialment il·lusió, ja des de que vam ser sabedors d'aquests diners solidaris. Una part dels diners recaptats durant la Festa Major de Parets s'ha destinat a la compra de gorres solidàries de l'organització AFANOC, a la Casa dels Xuclis, una entitat que dona suport als infants i adolescents amb càncer i a les seves famílies. Però això només és el primer pas. El nostre compromís és continuar destinant aquests diners solidaris a diferents entitats i organitzacions vinculades a la investigació i al suport dels infants amb càncer i altres malalties, fins que s'esgoti la quantitat recaptada. És una manera de fer que la solidaritat de Parets continuï generant solidaritat i que aquests diners tinguin un retorn social en causes que ho necessiten.
1: Les campanyes que s'organitzen aquest mes de setembre, com la nostra, com la de Parets aquest dimecres, venen precedides de 3 mesos de davallada respecte a la mitjana habitual de donacions de sang que es preveu assolir mensualment, que normalment supera i amb escreix les 20.000. Per anar a donar sang o plasma només cal buscar el punt més proper, com ja sabeu, a través del web Banc de Sang, i reservar tan sols 20 minutets per a poder donar sang, en el cas de la sang, i uns 45 minuts en el cas del plasma. La presidenta de l'Associació de Donants de Sang del Vallès Oriental ens explicava per què han decidit en revertir els diners solidaris rebuts de l'Ajuntament durant la Festa Major d'Estiu.
3: I per què? Doncs perquè quan els diners provenen de la solidaritat, també volem que el seu destí sigui la solidaritat. Per tant, us esperem aquest 23 de setembre a la sala cooperativa per continuar salvant vides. Moltíssimes gràcies. I us emportareu una gorra. Vine a donar sang i posa't la gorra.
1: Nova capta de sang i de plasma arriba a Parets del Vallès aquest dimecres, aquest 23 de setembre, de les 4 de la tarda a les 9 de la nit, organitzat pel Banc de Sang i Teixits i l'Associació de Donants de Sang del Vallès Oriental. Serà a la Sala Serra Cooperativa. No hi podeu faltar en aquesta cita solidària. Recordeu portar un document d'identitat oficial i no anar en dejú. Us podeu apuntar a través del web del Banc de Sang, donarsang.gencat.cat, sobretot els donants de plasma. Sou els que us heu d'apuntar i demanar cita. Els de sang podeu també acostar-vos si és que no teniu una hora determinada i potser us haureu d'esperar, però podreu donar sang segur. Us podeu apuntar també a través del telèfon 93 557 35 66, perdó, organitzat pel Banc de Sang i Teixits, l'Associació de Donants de Sang del Vallès Oriental, amb el suport i l'ajuda de l'Ajuntament de Parets del Vallès. En aquesta ocasió, vine, dona sang i posa't la gorra.
0: Vols conèixer tota l'actualitat de Parets i del Vallès Oriental? A RAP 107 parlen els protagonistes de les notícies.
1: Comença un nou curs, una nova temporada a Parets del cicle Gaudí de Cinema d'aquest últim trimestre de l'any, amb una de les directores de cinema catalanes més influents internacionals. Serà el Teatre Can Rajoler quan es projectarà el pròxim diumenge, 27 de setembre, a 7:45 de la tarda, la pel·lícula Tres Adioses, dirigida per Isabel Cuixet, qui la va escriure juntament amb el guionista italià Enrico Audenino. Cuixet fa en aquesta cinta una adaptació lliure de la novel·la Tres Vols, rituals per a un any de crisi, de l'escriptora Micaela Murgia, aconseguint una pel·lícula que reflecteix la quotidianitat on la vida, l'amor, l'humor i la tragèdia es barregen de manera delicada i serena. Els dos protagonistes del film, la Marta i l'Antonio, se separen després del que semblava una discussió sense importància. Ell és un xef prometedor que refugia en els seus fogons per superar el tràngol. En canvi, ella, en silenci, comença a notar alguna cosa més que tristesa. Quan descobreix que al darrere del seu malestar hi ha un problema de salut, decideix fer un gir al seu dia a dia i sent un desig irrefrenable de viure intensament i sense por. Amb un repartiment de luxe liderat per l'actriu italiana Alba Rockwatcher, Isabel Cuixet presenta una bonica i entranyable història sobre la vida, l'amor i aquells moments que ho canvien tot per sempre. Un relat que desperta les ganes de viure ple d'humor, sensibilitat i de tendresa. Escoltem en Carles Garriés, membre de l'Associació Boteca 107, que organitza aquest cicle de Gaudí de Cinema a Parets, que ens en parla del pròxim film.
4: Torna al cicle Gaudí i ho fa d'una de les nostres directores més internacionals, la Isabel Cuixet, que ens presentarà Tres Adeus. I parlar de Cuixet és parlar de sentiments, de personatges ferits, de silencis que diuen molt més que els diàlegs i d'aquelles petites coses quotidianes que gairebé no ens donem compte i que acaben explicant tota una vida. Els Tres Adeus, la directora precisament torna a aquest territori que coneix també i la pel·lícula ens presenta a la Marta i l'Antoni, una parella que després d'una discussió aparentment quotidiana decideixen separar-se. I a partir d'aquí continueu vosaltres. I Els Tres Adeus és una d'aquelles pel·lícules que val la pena descobrir a poc a poc. Cuixet no busca tant explicar una història com aturar-se en els petits moviments, una conversa, una mirada, un àpat. Hi ha dolor, naturalment, i també hi ha humor moltes vegades, i això és important, perquè Tres Adeus no pretén convertir el patiment en un espectacle lacrimogen, de veritat. Al centre de la pel·lícula tornem a tenir a l'Alba Rockwatcher, que és una de les grans actrius del cinema europeu contemporani, de veritat, i acompanyada de l'Elio Germano, un altre intèrpret molt estadounidari. D'aquí tornarem a trobar la Cuixet, si us agrada, de les pel·lícules La vida sin mi, La vida secreta de les paraules, La llibreria, una directora molt, molt interessant i molt, molt nostra. Pot ser que Tres Adeus no és una pel·lícula per sortir del cinema fent salts d'alegria, però sí és d'aquelles pel·lícules que t'acompanyen mentre tornes cap a casa.
1: Torna al cicle Gaudí de cinema. Serà aquest pròxim diumenge, 27 de setembre, a 8:15 de la tarda, al Teatre Can Rajoler, amb el film Tres Adioses, pel·lícula dirigida per Isabel Cuixet, que la va escriure juntament amb el guionista italià Enrico Audenino. L'entrada general és de 4,5 €. Podeu obtenir les entrades en línia a espectacles.parets.cat, també al mateix teatre una hora abans de cada representació i excepcionalment per altres ocasions, per aquesta ja doncs potser no us dona temps, excepcionalment a les oficines de Can Rajoler, dimarts de 9 a 1.
0: Tota l'actualitat de Parets i del Vallès Oriental a RAC 107 FM.
1: Aquest dimecres 23 de setembre, a partir de les 19 hores de les 7 de la tarda, i al Casal de Cultura Can Butxosa, al carrer La Salut 50 de l'Eixample de Parets, la Regidoria de Benestar Emocional de l'Ajuntament de Parets organitza l'Equinoci de Tardor, Energètic Ascension. Les entrades per a aquesta activitat es poden adquirir a través del web oficial d'Espectacles de Parets del Vallès, espectacles.parets.cat. Per a més informació també sobre futures activitats i monogràfics, podeu consultar el perfil oficial d'Instagram, que és @benestaremocionalparets. Ritual Performance és una experiència immersiva de transformació i expansió de la consciència per a travessar un procés d'alliberament, integració i elevació energètica. Aquest equinoci de tardor anirà a càrrec de Caterina López, amb ballarina, terapeuta holística i facilitadora evolutiva, Ernesto Briceño, violinista i compositor que fusiona flamenc, jazz i improvisació, i els convidats en aquesta ocasió seran Neila Benbey, que és cantant i artista algeriana amb una veu profunda i emotiva, Alian, músic performer multiinstrumentista que crea experiències immersives en viu, i Joan Roca, que és professor de ioga, DJ i facilitador d'autoconeixement. Comencem escoltant precisament a l'Ernesto Briceño, que ens explicava en què consistirà la participació a l'Equinoci de Tardor i també la part que ell aportarà a aquesta activitat.
5: Uns dels privilegiats de formar part d'aquest projecte Energetic Ascension, que és en realitat una consagració d'un grup de persones talentoses i sensibles i sobretot connectades per junts crear un viatge que sense cap dubte ens portarà a pensar profundament en el ara, mitjançant el moviment, mitjançant una tímbrica de músiques del món, i tot vertebrat per una estructura sonora molt potent, d'unes bases inspirades en músiques del món que faran activar cada xakra i faran activar cada neurona i emoció perquè tothom surti realment renovat. Ens esperem, a mi em toca el violí elèctric i estic molt feliç de formar part d'aquesta festa humanista.
1: Aquesta activitat de l'equinoci també donarà informació general sobre com gestionar el benestar emocional durant el canvi d'estació. L'equinoci representa un moment d'equilibri ideal per a trobar l'estabilitat, cuidar el cos i la ment. Caterina López ens parlava de com es desenvoluparà l'activitat dividida en dues parts. De les 7 a les 8 de la tarda, meditació holística evolutiva, i de les 8 a les 9, viatge espiritual.
6: És una experiència immersiva de transformació i expansió de la consciència. Consciència corporal, emocional, mental i essencial, dissenyada per acompanyar el canvi energètic d'aquest equinoccio de otoño. Se realitzarà en dues parts. La primera és a les 7, meditació holística, evolutiva, somàtica. Somàtica significa corporal, proviene de paraula soma, la palabra hindú. Y la segunda parte será acompañado con músicos increíbles. Es viaje musical, con canto, con danza ritual, mezclando música étnica, electrónica y participación de todos los participantes de este evento.
1: Un dels convidats a l'Equinoci, Alian, músic performer multiinstrumentista que crea experiències immersives en viu, ens parlava de la trobada d'aquest dimecres a Parets, 23 de setembre.
7: Junto con Energetic Ascension Tendremos un viaje sonoro súper ritualesco donde pasaremos por los cuatro elementos con mucha danza y trance. Así que los esperamos.
1: Caterina López ens feia un repàs de les persones convidades a aquest equinoci de tardor d'aquesta setmana.
6: Estoy muy bien acompañada por Neila Menbey, que es un canal emocional ancestral. Tiene una voz potente que conecta emoción, raíz, memoria e incluso el trance. Y Joan Roca, que nos ha acompañado también a algunos eventos ya. Crea arquitectura electrónica, dinámica energética. Ernesto Breseño, con su dirección musical, expansión melódica, emocional, y violín increíble, que habla, que te emociona. Y Alien es un elemento tribal, orgánico, es un crack. De verdad, un equipo súper potente, profesional.
1: L'equinoci de tardor a l'hemisferi nord és un moment especial de l'any en què el dia i la nit tenen la mateixa durada, simbolitzant equilibri i transició. Aquest esdeveniment marca el canvi d'estació de l'estiu a la tardor i és una oportunitat per reflexionar i preparar-nos per a mesos més freds i foscos. Al llarg de la història, moltes cultures han celebrat aquest moment a través de rituals per l'equinoci de tardor, una època de recolliment per revisar els objectius personals abans que arribi l'hivern. L'equinoci de tardor, Energetic Ascension, és el tema de la pròxima activitat programada des de la Regidoria de Benestar Emocional de l'Ajuntament de Parets del Vallès aquest dimecres 23 de setembre de les 7 de la tarda a les 9 de la nit al Casal de Cultura de Can Butxosa a l'Eixample de Parets del Vallès. Les persones participants cal que portin estoreta, mocador fi, algun instrument de percussió que pot ser cassolà i vestimenta còmoda i festival. El preu de l'activitat són 5 euros i les entrades es poden adquirir a espectacles.parets.cat.
8: Vols tornar a escoltar una notícia? Troba-la a www.rap107.fm. Escolta o descarrega tots els podcasts de la teva ràdio. Notícies comarcals.
1: Moment de fer un cop d'ull a l'actualitat de la comarca. Comencem parlant de l'àmbit educatiu i de l'FP, que creix amb 637 alumnes més en un any a la nostra comarca. Els cursos de formació professional, l'FP, que s'imparteixen al Vallès Oriental, tenen 637 alumnes més ara que ara fa un any, segons dades facilitades pel Departament d'Educació de la Generalitat. L'augment forma part de la tendència generalitzada que viuen els cicles de grau mitjà i superior, que en els últims anys han guanyat pes entre les opcions que trien els estudiants després de l'ESO. Aquesta setmana els alumnes de grau mitjà i superior van començar el curs gairebé una setmana més tard que la resta dels estudiants de grau bàsic i de tota l'educació obligatòria de Catalunya. Al Vallès Oriental, la xifra de matriculats per a aquest inici de curs ha estat de 7.075 alumnes respecte als 6.400 de l'any passat, només a les escoles públiques i concertades al Departament d'Educació. Per nivells, 4.100 eren de grau mitjà i 2.600 de grau superior. 183 de grau bàsic, pensat com una alternativa per als alumnes que arriben amb dificultats a l'últim curs. D'altra banda, parlem d'un veí de Mollet del Vallès que està darrere de la troballa de l'únic fòssil de Diplodocus que s'ha trobat a Europa. És en Jaume Grau, aficionat a la paleontologia, que va localitzar les restes l'any 2007 al Castellà, a Terol, exactament. I ara, doncs, parlem d'ell, un professor de ioga de Mollet, en Jaume Grau, que té el privilegi d'haver estat el descobridor de les primeres restes fòssils del Diplodocus localitzades a Europa, concretament al poble del Castellà, a la província de Terol. Fins ara, i des del 1878, només se n'havien trobat als Estats Units. La troballa l'ha publicat ara fa uns dies la revista nord-americana Journal i es tracta de 14 vèrtebres de la part mitjana i posterior de la cua de l'animal que han estat analitzades per paleontòlegs de la Fundació Conjunto Paleontológico de Teruel Dinópolis. Jaume Grau, que estigueja al castellà i que va començar a documentar restes com petjades, ossos o dents de dinosaure des de l'any 2002, va localitzar els ossos al que avui es coneix amb el nom del jaciment de la Tejeria l'agost de l'any 2007 i, com feia sempre, va avisar de la troballa a la Fundació Dinópolis. Em va semblar que era una cosa amb una potencial important perquè hi havia molts ossos trencats, però molts, diu. L'actual director gerent de la Fundació explica que el descobriment ha estat fruit de prop de 20 anys de recerca i d'excavacions que fins i tot van fer servir maquinària passant a partir del 2015. Quan em van avisar el meu amic Jaume Grau i vaig anar de seguida. Explicava ara fa uns dies en una entrevista a la SER de Terol. Finalment només es van trobar les 14 vèrtebres, així com alguns xebrons, uns ossos en forma de V baixa, que s'articulen amb la part inferior de les vèrtebres. L'estudi que han publicat el mateix, en aquest cas Albert Cobos i Sergio Fernández i Josué García, del grup de recerca de Dinópolis, és molt rellevant perquè és una de les proves paleontològiques que demostren que a finals del període juràssic, fa uns 150 milions d'anys, els dinosaures viatjaven entre Europa i Amèrica quan tots dos continents, que fins llavors formaven part de Pangea, encara s'estaven separant i s'estava formant l'oceà Atlàntic. Així doncs, Dinópolis és un dels museus de paleontologia més grans del món i compta amb diversos recorreguts temàtics, atraccions i espectacles. Una gran troballa, un gran descobriment, que en aquest cas doncs, ens ha portat a parlar fins a Terol. I acabem el repàs a la comarca parlant de l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya, a Mollet del Vallès, que ara fa uns dies ha inaugurat el nou curs de formació bàsica per a agents rurals. La promoció d'enguany és la més gran de la història en nombre d'alumnes, amb un total de 126 aspirants, 55 dones i 71 homes. El programa formatiu és de 600 hores lectives i s'estendrà fins al mes d'abril. L'acte institucional de benvinguda es va fer el passat dilluns amb la directora de l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya, Marta Roca, i la directora general d'Agents Rurals, Elisenda Pérez. El pla estratègic del cos preveu arribar als 1.300 agents rurals a l'any 2030 per reforçar la capacitat operativa i adaptar el servei a les necessitats ambientals.
9: El temps a RAC 107 FM.
10: Hola, què tal? Vam començar la setmana amb unes temperatures desbocades, arribant als 35 graus a molts punts a l'interior de les comarques de Girona i aquí a Parets del Vallès vam arribar fins als 33 graus, per tant, jornada amb unes temperatures pràcticament de rècord en molts punts de Catalunya. La mínima ha tornat a estar al voltant dels 16-17 graus i una jornada de dimarts que està marcada pel pas de molts núvols alts i prims. A la tarda, aquests núvols alts i prims tendien a desaparèixer, quedant una segona part amb un temps molt més assolellat. I de cara als propers dies, poques novetats aquí a Parets del Vallès. Dimecres i dijous es plantegen jornades de molt sol i amb unes temperatures que avui sí que baixaran una miqueta respecte a les d'ahir dilluns. Màximes que rondaran al voltant dels 30 a 32 graus. No tindrem una calor excessiva, però sí que l'ambient serà realment molt agradable. I així, fins ben bé, finals de setmana, on sembla que de cara a diumenge podríem tenir l'arribada de precipitacions i també, a poc, una lleugera normalització de les temperatures que, sobretot, s'intensificaria de cara a la setmana vinent. Però, fins aleshores, queden molts dies i es presenta, com diem, aquesta setmana de molta tranquil·litat. Ho anirem seguint aquí a RAC 107 i a Twitter, a Meteo Parets. Que vagi molt bé.
9: Tota l'actualitat de Parets i del Vallès Oriental a RAC 107 FM. Notícies.
1: Acabem amb la punta del dia amb la curiositat de la jornada, que avui ens parla de per què els noms d'alguns pobles de Catalunya comencen per Caldes. Moltes vegades l'originalitat de l'home escasseja i a l'hora de batejar poble, rius o muntanyes s'ha fet servir les paraules que tenia més a mà. Normalment són noms de sants, però també s'han fet servir noms d'accidents geogràfics combinats amb algun color perquè quedi més poètic, podríem dir. Per cert, perquè hi ha alguns pobles que es diuen Caldes, si Caldes no és pas cap nom de sant ni de cap color. Doncs ens hem de remuntar a l'època dels romans, que sí que vivien bé aquells. L'obsessió per la higiene i el culte al cos els va portar a aprofitar l'aigua calenta que brolla d'algunes deus per fundar termes. En aquests complexos hi havia piscina, biblioteca, gimnàs, sala per fer lluites, i en una zona de les termes anomenada Caldari es podien prendre banys d'aigua calenta i de vapor, gràcies a un sistema de calefacció molt innovador per aquella època. I, és clar, només hi podia haver Caldari, on brollés aigua calenta de manera natural, com passa a Caldes d'avui, a Caldes de Malavella o a Caldes de Montbui. Totes tres tenen fonts d'aigües termals, descobertes i aprofitades pels romans. D'aquí, doncs, el nom de Caldes, el lloc on pots prendre banys curatius d'aigua calenta. Caldes d'avui, Caldes de Malavella o Caldes de Montbui.
11: Cada dia, a la una de la tarda, notícies migdia. I a dos quarts de vuit del vespre, notícies vespre. Amb tota l'actualitat de Parets i del Vallès Oriental, a RAP 107 FM.
1: Amb la punt del dia, amb la curiositat de la jornada, punt i final al nostre informatiu d'aquest dimarts 22 de setembre de 2026. Com sempre, gràcies per seguir les notícies a través de RAP 107. Us deixem ara amb tota l'actualitat esportiva del dia.
11: Fins aquí l'informatiu Notícies Vespre. Tornem amb més actualitat informativa demà a primera hora amb punts informatius i amb l'informatiu Notícies Migdia a la una de la tarda.

0: RAC 107, els esports.
1: Més de 300 participants a la Diada de la Bicicleta, que va organitzar, com sempre, Bikers Parets, amb el suport de l'Ajuntament i moltes altres empreses, amb un recorregut de 10 quilòmetres i un públic molt i molt familiar. I es van reunir famílies, nens, nens petits, i on hi va estar la nostra companya Júlia Segura. Com dèiem, més de 300 participants, i Júlia va entrevistar en David Arranz, el seu president, el president de Bikers Parets, que ens parlava a l'inici de la prova, d'aquesta prova lúdica.
2: Ja tenim tot a punt per gaudir del dia d'avui, per fer una volteta pel poble amb bicicleta, i sembla que farà molt bon dia.
3: Quins obsequis entregueu?
2: Doncs aquest any, a part de la samarreta que cada any regalem, i l'entrepà, doncs hi ha uns obsequis de Colacao, també col·labora Grífols, també col·labora el taller d'empreses, que és un col·laborador nou que tenim, i altres obsequis que posem a la bossa de corredors.
3: Què ens pots dir del recorregut?
2: El recorregut és un recorregut molt fàcil, d'uns 10 quilòmetres, que passa pels carrers del poble i una mica per la zona de Gallecs, i és molt fàcil. Fem un recorregut que sigui assolible per les famílies, perquè vinguin més nens i puguin gaudir del dia i de la bicicleta. Ara mateix portem unes 250... anticipades, més la gent que s'inscriu aquí, doncs farem unes 300-350 aproximadament. Fer servir més la bicicleta, que és un mitjà de transport sostenible i saludable, i bé, que la gent, com més esport fas i més bicicleta, doncs millor per tothom.
1: Hi van haver sortejos de regals, música. Francesc Juzgado, alcalde de Parets, també ho valorava.
4: Sí, cada any és més novedós això del top d'inici. Abans era un tir, després va passar a ser un coet, i ara és una traca. Això vol dir que encara fem més festa, perquè al final aquesta és una jornada festiva, de que es pugui gaudir de la bicicleta, d'un passeig en bicicleta en família. Per tant, no és una competició, amb aquest recorregut de 10 quilòmetres més o menys que posen, però persones molt toves del municipi. I, escolta, novament felicitar els organitzadors, perquè és una activitat molt, molt consolidada allà i que participa moltíssima gent, com he dit, sobretot en família, que això fa, doncs, que també a l'hora de fer algun esport, encara que sigui d'aquesta manera, poder-ho realitzar en família és maco.
1: Un altre dels organitzadors, membres de l'organització, en Josep Maria Bas, també ho valorava.
5: Sí, sembla que tot ha anat molt bé, la veritat, com teníem previst, així que molt contents.
3: Quants participants hi ha hagut, més o menys, al final?
5: Doncs uns 300 al final, entre els preinscrits i els que s'han inscrit avui aquí presencialment, uns 300 aproximadament.
3: Déu-n'hi-do.
5: Sí, com cada any, més o menys.
3: Gent que és d'aquí, que ve de fora, a més.
5: Sí, hi ha gent sobretot la gran majoria són de Parets, però bueno, que també ve gent de fora, de municipis del voltant i de més. Sí, de Mollet, Lliçà, sí.
3: Què creus que és el millor d'aquesta diada?
5: Pues l'ambient, jo penso que l'ambient, perquè bueno, la gent està molt contenta, els veus que van amb les seves bicicletes, i és com bueno, una cosa diferent, no?, que es fa un cop a l'any. I així de rodar en grup és algo que no es fa cada dia, amb tanta gent.
3: Com podem encoratjar la gent perquè s'animi a venir i anar amb bici, també?
5: Bueno, doncs jo crec que si veuen les imatges, ja només veient les imatges i l'ambient que hi ha, ja és un bon motiu per venir a participar.
3: A més, vosaltres, els bikers, porteu ja anys organitzant aquest dia.
5: Doncs sí, no sabria dir-te ara mateix si 4 o 5, per ahí va la cosa, però ja tenim experiència, sí.
3: Ja ho porteu més o menys per la mà.
5: Sí, va la cosa molt rodada.
3: Costa organitzar-lo per això?
5: Sí, home, hi ha feina darrere, però bueno, ara que tenim experiència la cosa pues, bueno, va més fluida, sí.
3: Teniu algun desig per la diada, per l'any que ve?
5: Doncs mira, saps allò de virgencita, que me quede com estoy? Sense grans pretensions, però que tot es mantingui igual i nosaltres ja contents.
1: Júlia Segura entrevistava diversos participants de la diada de la bicicleta.
6: Alba.
3: Alba? Eric. A l'Eric li fa una mica de vergonya. Alba! Li fa una mica de vergonya. És la primera vegada que veniu?
7: No, venim ja, portem 3 o 4 anys venint.
3: Molt bé, què és el que més us agrada d'aquesta jornada?
7: Bueno, pues una mica tot, no? Trobar-nos aquí amb tota la gent i fer una ruta saludable amb bici.
3: Vosaltres feu esport amb la família, aneu amb bici?
7: Normalment sí que sortim per la muntanya els caps de setmana i anem tots en família, els 4.
3: Molt bé. Tens algun desig per la jornada?
7: Doncs que ens faci aquest dia estupendo avui i que ho passem molt bé tots.
8: Hola, em dic Jordina Codina.
3: Jordina?
9: Marc Pérez Codina.
3: I Marc, tu quina edat tens?
9: 9 anys.
3: 9 anys. M'heu dit que és la primera vegada que participeu, perquè us heu decidit apuntar?
8: Bueno, perquè ens agrada anar a passejar amb la bicicleta i vam veure que se us organitzava aquesta diada, que precisament és familiar, no som tampoc de fer molts quilòmetres i em va semblar que potser, bueno, els 10 quilòmetres que es corren, que podrien córrer i seria divertit, no?, amb més gent.
3: Vosaltres sou d'aquí, de Parets?
9: No.
3: No? D'on veniu?
9: De Montmeló.
3: De Montmeló, molt bé. Nois, us han dit que el recorregut és fàcil, és familiar. Què espereu del dia d'avui?
9: Doncs que sigui molt xuli.
3: Que sigui xulo?
8: Sí, no, bueno, que ens ho passem bé. Mira, també de pas coneixerem noves rutes, no?, per poder recórrer i res, passar-nos bé, sobretot.
3: Tu vas molt amb bici, Marc?
9: Bastantes vegades.
3: Sí, que és el que més t'agrada d'anar amb bici?
9: Que pots fer quilòmetres i quan vas bastant ràpid notes un airet que quan tens calor no tens tanta.
3: Et va molt bé aquest airet, no? I us han donat una samarreta i algun obsequi més de moment? Què us han donat?
9: Menjar, un boli i...
1: Més participants que va entrevistar la Júlia.
10: Pol Janel Gómez.
11: Jo em dic Elisabet Gómez.
3: Tu quina edat tens?
10: 9 anys.
3: 9 anys. És la primera vegada que veniu al recorregut?
11: No, hem vingut diversos anys. Diversos anys, sí, sí. No és la primera vegada.
3: Molt bé. Què és el que més us agrada de la diada de la bicicleta?
10: Bueno, tot el recorregut que fem durant Parets i que ho fem amb tots els amics que podem, que trobem aquí.
3: Molt bé. Tu com et dius?
12: Jo em dic Marjane Gómez. Y tengo 7 años.
3: ¿Con quién has venido al día de la bicicleta?
12: Con mi amiga Chloe Herrera Pascual, con mi padre y con el padre y la madre de la Chloe y con mi hermano y con mi madre.
3: Muy bien, ¿es la primera vez que lo haces?
12: No, es mi segunda, creo.
3: La segunda vez. ¿Y qué es lo que más te gustó la última vez?
12: Lo que más me gustó, dar la vuelta.
3: Dar la vuelta, muy bien. ¿Qué espereu d'aquesta diada de la bicicleta?
11: Passar-ho bé i que no caigui ningú.
3: Això és important. Us han donat algun obsequi de moment?
10: No.
3: No?
10: Bueno, sí, sí. Sí, la posa és la samarreta i una barreta.
11: Com sempre, la Colacao que no falla.
3: La Colacao no falla.
11: La Carlin tampoc, que sempre ens dona alguna coseta pel col·le. L'Ajuntament, que sempre posa alguna...
3: Ah, una gorra, teniu una gorra, molt bé.
11: I què més? Nocilla, que això està en uns palitos de nocilla. I proveïdors d'aquí de... Grifol sempre dona alguna cosa. Sí. No sé, això és d'ell, de Grifol.
3: Molt bé.
11: Un buf. I, bueno, cosetes que estan molt bé, que aprofitarem.
3: I la vostra samarreta també.
11: I la samarreta.
3: La samarreta que us la podreu posar. Vosaltres aneu molt amb bici?
10: Sí, bastant, la veritat.
1: Hola, Gemma Santiago.
13: Gemma Santiago.
3: Gemma, és la primera vegada que vens a la diada?
13: No, venim cada any.
3: Què és el que més us agrada d'aquest dia?
13: L'ambient. L'ambient, els nens amb la bici i promoure la sostenibilitat.
3: Tu et mous amb bici sovint?
13: No. No. Ja m'agradaria.
3: Tens algun desig per la diada pels propers anys?
13: Bueno, que continuï i que promovem la sostenibilitat i el transport col·lectiu i públic.
3: Tu és d'aquí, de Parets?
13: Sí, no, sóc de Sant Feliu de Llobregat, però visc aquí.
3: Molt bé, i com és que vens?
13: Bueno, perquè vivim aquí.
3: Molt bé, coneixes algú dels bikers o et van animar algú a apuntar-te?
13: No, la vam veure fa uns anys i des d'aquell dia venim cada any. Ens agrada molt.
1: O també la Gala i la Míriam.
14: Gala.
3: Míriam, és la primera vegada que veniu?
13: No,
3: ja l'heu fet diverses vegades?
13: Sí, és la tercera.
3: Ah, molt bé. Què és el que més us agrada de la diada de la bicicleta?
13: Què
3: t'agrada a tu?
6: s'ha d'estressar perquè...
14: Bueno, fes por, amb la mà, sí. No?
3: Sí. Tu vas amb bicicleta molt?
14: Sí.
3: T'agrada anar amb bici?
14: Sí.
3: Molt bé. Vosaltres tornaríeu l'any que ve?
14: Sí.
3: Què és el que més us agrada d'aquesta jornada? Doncs
14: pues fer esport, fer poble, també, no?, el context que envolta tot el que és la diada de la bicicleta, el bon temps, tot.
3: I la primera vegada que vau venir, per què vau decidir apuntar-vos?
14: Perquè, bueno, ella ja començava a dominar la bici, tenia 4 anys, i també pues, amb la meva germana, amb els nens, pues, també una mica per fer coses en família.
3: I a més t'han donat una samarreta que t'he vist, que te l'has provat, que estàs molt guapa. Què més t'han donat? Què teniu aquí a la bossa?
15: No sé.
14: No ho he mirat.
3: Anem a obrir-la, a veure què teniu.
15: Una samarreta.
3: La samarreta.
14: Una gorra.
15: Unes galetes.
14: Unes galetes.
1: Hola, Berta i la Clàudia.
16: Berta.
3: Berta.
16: Clàudia.
3: I Clàudia, i quina edat teniu?
16: 8 anys.
3: 8 anys?
16: 6 anys.
3: Noies, què heu vingut a fer aquí avui?
16: He vingut a anar amb bici.
3: Anar amb bici. Uau, tu també, no?
16: Sí.
3: Amb qui heu vingut? Amb la vostra família?
16: Sí, no, però només amb el nostre pare.
3: Amb el vostre pare, molt bé. Vosaltres ja havíeu vingut a la diada de la bicicleta?
16: Jo sí.
3: Sí? I què tal va anar?
16: Bé.
3: Per què has decidit tornar?
16: Perquè em va agradar molt.
3: Et va agradar molt. I tu és la primera vegada?
16: Sí.
3: I com és que t'has decidit apuntar?
16: No sé, el papa.
3: Perquè volies venir amb el papa, no? Us han dit que el recorregut és molt fàcil. A tu et va semblar fàcil la vegada que vas venir?
16: Sí.
3: Sí? Què és el que més et va agradar?
16: Les baixades.
3: Les baixades és guai, no?
16: Sí.
3: I tu, què esperes d'aquest dia? Com creus que t'ho passaràs?
16: Bé.
3: Bé? Tornaríeu l'any que ve?
16: Sí.
3: Sí? I què li diries a alguna persona que s'ho està pensant perquè vingui?
16: Que és molt xulo.
1: Hola, Gemma i en César.

0: Ah, ja suposo que sí, ja hem fetit, ja hem molt tallent. Bueno, deu ser assequible, vaja.
1: Sí, ens agrada trobar sortides per anar amb bicicleta, o sigui que jo crec que repetirem.
2: Doncs, com sempre, tres participants en aquesta Diada de la Bicicleta de Parets del Vallès que es va celebrar aquest diumenge.

0: Notícies Vespre. Cada dia, a 8:15 del vespre, amb tota l'actualitat de Parets i del Vallès Oriental, a RAC 107 FM.
1: Molt bona tarda, benvinguts un dia més a l'informatiu de RAC 107 corresponent aquest any dimarts, aquest 22 de setembre de 2026, amb tota l'actualitat de la jornada. Un dels temes que tractarem al nostre informatiu avui parlarem de la Setmana Europea de la Mobilitat, la Setmana Europea de la Mobilitat que apareix al Vallès ja fa 24 edicions que se'n realitza. Va començar el passat dia 16, i finalitza aquest mateix 22 de setembre amb moltes activitats que s'han fet al llarg d'aquests dies, sobretot en l'àmbit educatiu. En parlarem amb el regidor de Mobilitat de l'Ajuntament de Parets i ens explicarà més detalls. És un dels temes a tractar al nostre informatiu d'avui. En tenim d'altres, que tot seguit i en format de titulars us avancem.
0: Aquest és el sumari de l'informatiu.
1: També us recordarem que aquesta setmana hi ha un nou captant de sang, el banc de sang, que fa una crida a recuperar l'hàbit de donar sang i plasma aquest mes de setembre. Ho pots fer aquest dimecres a Parets del Vallès. I també dimecres hi ha una activitat, un equinoci de tardor, Energètic Ascension, organitzat per la Regidoria de Benestar Emocional a l'Ajuntament de Parets del Vallès. Totes aquestes notícies, juntament amb la resta de l'actualitat local, un cop d'ull també a l'actualitat de la comarca, la previsió meteorològica i l'apunt del dia, la curiositat de la jornada, que avui ens portarà a parlar de per què els noms d'alguns pobles de Catalunya, us heu fixat, comencen per Caldes. Ho sabrem per què, com a nota curiosa, a la part final del nostre informatiu. Després ja tota l'actualitat esportiva de la jornada amb un resum del que va donar de si la Diada de la Bicicleta celebrada aquest passat diumenge a Parets del Vallès i també inclosa dins les activitats de la Setmana Europea de la Mobilitat. Rebeu una salutació a qui us acompanya, qui us parla en nom dels serveis informatius de RAC 107, en Rosa Díaz. Comencem.
0: RAC 107, serveis informatius. Un repàs de l'actualitat de Parets i del Vallès Oriental.
1: Parets del Vallès s'ha sumat un any més a la Setmana Europea de la Mobilitat, que va començar el passat dimecres dia 16 i finalitza aquest 22. El Servei de Mobilitat de l'Ajuntament de Parets i la Policia Local del nostre municipi fan moltes activitats al llarg d'aquesta setmana, com per exemple un taller a les escoles paretanes sobre l'ús responsable del transport públic, conjuntament amb la col·laboració amb l'Associació de Municipis per a la Mobilitat i el Transport Urbà, l'AMTU. A més, el bus urbà és gratuït aquest dimarts 22 de setembre, motiu del dia sense cotxes. Avui també al matí s'ha organitzat al Parc del Sot d'en Barriques un circuit de kàrting dirigit a les escoles. La Setmana Europea de la Mobilitat està organitzada per l'Ajuntament de Parets del Vallès amb el suport de la Policia Local, Protecció Civil i la col·laboració en aquesta ocasió de l'Ajuntament de Martorelles, que han cedit material per a les activitats amb els infants, i del circuit Rocco Sant Ranch, centre de referència per a la pràctica del motociclisme fora d'asfalt, situat a tocar el recinte del circuit de Barcelona-Catalunya a Montmeló. La Setmana Europea de la Mobilitat és una iniciativa en favor de la mobilitat sostenible i l'estalvi energètic que promou el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya. Ja fa 24 anys que Parets s'hi adhereix, aquest any sota el lema Mobilitat per a tothom, que promou hàbits de mobilitat més sostenibles, segurs i saludables, com són els desplaçaments a peu, en bicicleta, en transport públic o en vehicle elèctric. També es visualitzen els canvis possibles en l'ús de l'espai públic, la millora de la qualitat de l'aire i la reducció de la contaminació. Hem parlat amb el regidor de mobilitat a l'Ajuntament de Parets, en Didac Cayuela, i ens parla d'aquesta Setmana de la Mobilitat.
2: Estem molt contents. Com a Ajuntament estem molt contents de com han rebut les activitats que des de l'Ajuntament

0: l'Ajuntament hem programat per aquesta setmana de la mobilitat, una setmana de mobilitat a la qual doncs, Parets un any més s'ha sumat perquè creiem que és molt important conscienciar la ciutadania, sobretot els més joves, els infants de la nostra vila, doncs, el fet de reduir la petjada de carboni i pensem que oportunitats com aquestes doncs, s'han d'aprofitar.
1: La Setmana Europea de la Mobilitat 2026 manté el lema que va fer l'èxit de l'última edició, mobilitat per a tothom. Però enguany el focus està en una mobilitat amb justícia intergeneracional que garanteixi que totes les persones puguin accedir a un transport de qualitat i sostenible, independentment dels seus ingressos, ubicació, gènere o capacitats, tant si són joves, grans o encara no han nascut. El regidor de Mobilitat ens parlava de l'activitat feta aquest matí de dimarts a l'Espai del Sot d'en Barriques amb els alumnes de les escoles, un circuit de càrting dirigit precisament als alumnes de les escoles de Parets.
0: Avui, al Parc del Sot d'en Barriques, doncs, s'ha fet una activitat de seguretat viària, de mobilitat, de com desplaçar-se en un circuit urbà, amb cotxes, senyals de trànsit, a més, amb cars i bicicletes. Hem tingut la col·laboració de Rocos, d'aquí, del circuit de Catalunya, i també doncs, molt agraït a la policia local, que ha fet un gran treball, que ja ho fan durant l'any visitant les escoles, i avui doncs, han pogut també començar no, el curs amb aquest taller molt pràctic, amb aquests cars, i la veritat és que una molt gran rebuda, molt bona rebuda a les escoles, que pràcticament en la totalitat han pogut participar en aquesta activitat.
1: Des de l'Ajuntament de Parets s'impulsen activitats coordinades entre diferents serveis municipals. Aquesta Setmana Europea de la Mobilitat és una oportunitat única per reafirmar el compromís de l'Ajuntament amb la promoció de la mobilitat sostenible, fent partícips a sectors de la població, com la gent gran i els escolars, perquè la mobilitat sigui un element clau per construir una vila més justa, equitativa i inclusiva. El mateix regidor ens parlava dels tallers fets a les escoles dins aquesta Setmana de la Mobilitat i també dels objectius d'aquestes activitats.
0: I paral·lelament, doncs, també durant la setmana ja s'ha començat un taller per cursos, sobretot des de quart a sisè, que hem fet també en col·laboració amb l'AMTO. És un taller que es fa a les escoles, però també és molt pràctic, on s'ensenya als alumnes doncs, a fer un ús responsable del transport públic, a conèixer com funciona, fins i tot fan la pràctica no? de moure's amb el bus urbà pel municipi, de com treure's un tiquet, etcètera. ¿Vale? Pensem que ha estat molt instructiu, significatiu pels alumnes i esperem doncs, que aquestes activitats ens ajudin no? a prendre consciència de la importància no? de reduir doncs, aquests gasos que contaminen tant i a fer un bon ús responsable del transport públic.
1: Aquesta edició s'ha centrat en la mobilitat, com dèiem, intergeneracional. En diferents moments del curs de la vida, infants, joves, adults i persones grans s'enfronten a reptes i obstacles de mobilitat relacionats amb les seves respectives necessitats i capacitats. Anima a imaginar la mobilitat on els sistemes de transport s'adaptin a tots els grups d'edat i satisfacin les necessitats de les generacions actuals i futures. La col·laboració entre grups d'edat i l'ús de les habilitats i els actius de cada generació poden fer que la mobilitat sigui més inclusiva. En dia que jo l'agraïa la col·laboració als qui han ajudat a realitzar amb èxit aquesta Setmana de la Mobilitat a Parets del Vallès.
0: Em vull reiterar amb agrair doncs, a tant als tècnics de mobilitat de l'Ajuntament com a la policia local i també doncs, valorar la col·laboració d'enguany del Rocos i l'aportació de l'AMTO. També agrair a l'Ajuntament de Martorelles que ens ha deixat molt material per fer les activitats avui al Parc del Sot d'en Barriques.
1: Del 16 al 22 de setembre se celebra a tot Catalunya la Setmana Europea de la Mobilitat que promou hàbits de mobilitat més sostenibles, segurs i saludables com són els desplaçaments a peu, en bicicleta, en transport públic o en vehicle elèctric. També es visualitzen els canvis possibles en l'ús de l'espai públic, la millora de la qualitat de l'aire i la reducció de la contaminació. El programa d'activitats ha estat el resultat del treball transversal des de les diferents àrees, medi ambient, mobilitat, urbanisme, via pública, esports, policia local, educació, joventut, gent gran i comunicació. Parets s'assuma un any més a dins aquesta Setmana Europea de la Mobilitat, proposta que promou una mobilitat sostenible i que reuneix diverses activitats durant tota aquesta setmana.
2: RAP 107. Serveis informatius.
1: Us recordem que aquest dimecres 23 de setembre de les 4 de la tarda a les 9 de la nit a la Sala Serra Cooperativa hi ha un nou acaptar de sang i de plasma, organitzat pel Banc de Sang i Teixits i l'Associació de Donants de Sang del Vallès Oriental. Recorda que els donants que vulguin donar sang i sobretot els que vulguin donar plasma sí que han de demanar hora. Han de demanar cita per reservar la camilla del plasma a través del web del Banc de Sang, donasang.gencat.cat o bé al telèfon 93 557 35 66. Aquesta donació de sang té una novetat en forma d'agraïment als donants. Els primers donants emportaran una gorra de l'associació AFANOC, Associació de Famílies i Amics de Nens Oncològics de Catalunya. Gorres adquirides amb els diners solidaris que l'Ajuntament de Parets del Vallès va entregar amb el taló solidari de la Festa Major d'Estiu, recollits amb les activitats de la Festa de la Pedra del Diable i el concert vermut del diumenge. Fem una crida als donants per a tants, recordant alguns motius importants per donar sang, com que la sang no es pot fabricar i l'única manera d'aconseguir sang és a través de les donacions altruistes de les persones solidàries. El Banc de Sang insta a tothom a tornar a donar sang i plasma després de les vacances d'estiu i recuperar un hàbit que ha de contribuir a fer tornar a la normalitat les reserves d'aquests components sanguinis que sempre baixen durant els mesos d'estiu. Per això és important anar a donar sang a les campanyes que arriben, en aquest cas al Vallès Oriental i aquest dimecres a Parets del Vallès, i de fer-ne el màxim de difusió entre la família, amics, companys de feina, xarxes socials, per tal de poder retornar a la màxima normalitat a les reserves de sang i de plasma. Hem parlat amb la presidenta de l'Associació de Donants de Sang del Vallès Oriental, la paratana Elisabet Sobrepera, i ella ens parla d'aquest nou acaptar de sang.
3: L'Associació de Donants de Sang del Vallès Oriental, l'Ajuntament de Parets del Vallès i el Banc de Sang i Teixits organitzem una nova campanya de donació de sang. Com ja hem dit altres cops, altres vegades, aquestes campanyes són possibles gràcies a vosaltres, els donants, i també a la implicació de totes les persones que d'una manera o altra fan possible que la donació de sang continuï arribant a qui més la necessita.
1: La crida del Banc de Sang recupera el lema Quan cal i som, amb l'objectiu d'aconseguir més donacions de sang, però també de plasma, i complir així amb la directiva europea que ho recomana. Aquesta és una necessitat que és invisible, però que afecta milers de persones que pateixen malalties relacionades amb la falta de defenses i que depenen de medicaments fets amb plasma que han de prendre de per vida. La mateixa presidenta de l'Associació de Donants de Sang del Vallès Oriental, Elisabet, ens explicava que tots els donants rebran de regal en aquest nou acte de sang una gorra solitària d'AFANOC. Són gorres comprades a l'associació AFANOC per aquesta campanya a casa nostra. Amb aquest gest, l'Associació de Donants de Sang del Vallès Oriental i les delegades de Parets volen retornar la solidaritat que reben de tots els paratans i les paratanes col·laborant amb entitats com AFANOC, que acompanya infants amb càncer i les seves famílies.
3: Volem compartir una iniciativa que ens fa especialment il·lusió, ja des de que vam ser sabedors d'aquests diners solidaris. Una part dels diners recaptats durant la Festa Major de Parets s'ha destinat a la compra de gorres solidàries de l'organització AFANOC, a la Casa dels Xuclis, una entitat que dona suport als infants i adolescents amb càncer i a les seves famílies. Però això només és el primer pas. El nostre compromís és continuar destinant aquests diners solidaris a diferents entitats i organitzacions vinculades a la investigació i al suport dels infants amb càncer i altres malalties, fins que s'esgoti la quantitat recaptada. És una manera de fer que la solidaritat de Parets continuï generant solidaritat i que aquests diners tinguin un retorn social en causes que ho necessiten.
1: Les campanyes que s'organitzen aquest mes de setembre, com la nostra, com la de Parets aquest dimecres, venen precedides de 3 mesos de davallada respecte a la mitjana habitual de donacions de sang que es preveu assolir mensualment, que normalment supera i amb escreix les 20.000. Per anar a donar sang o plasma només cal buscar el punt més proper, com ja sabeu, a través del web Banc de Sang, i reservar tan sols 20 minutets per a poder donar sang, en el cas de la sang, i uns 45 minuts en el cas del plasma. La presidenta de l'Associació de Donants de Sang del Vallès Oriental ens explicava per què han decidit revertir els diners solidaris rebuts de l'Ajuntament durant la Festa Major d'Estiu.
3: I per què? Doncs perquè quan els diners provenen de la solidaritat, també volem que el seu destí sigui la solidaritat. Per tant, us esperem aquest 23 de setembre a la sala cooperativa per continuar salvant vides. Moltíssimes gràcies. I us emportareu una gorra. Vine a donar sang i posa't la gorra.
1: Nova capta de sang i de plasma arriba a Parets del Vallès aquest dimecres, aquest 23 de setembre, de les 4 de la tarda a les 9 de la nit, organitzat pel Banc de Sang i Teixits i l'Associació de Donants de Sang del Vallès Oriental. Serà a la Sala Serra Cooperativa, no hi podeu faltar en aquesta cita solidària. Recordeu portar un document d'identitat oficial i no anar en dejú. Us podeu apuntar a través del web del Banc de Sang, donarsang.gencat.cat, sobretot els donants de plasma, sou els que us heu d'apuntar i demanar cita. Els de sang podeu també acostar-vos si és que no teniu una hora determinada i potser us haureu d'esperar, però podreu donar sang segur. Us podeu apuntar també a través del telèfon 93 557 35 66, perdó, organitzat pel Banc de Sang i Teixits, l'Associació de Donants de Sang del Vallès Oriental, amb el suport i l'ajuda de l'Ajuntament de Parets del Vallès. En aquesta ocasió, vine, dona sang i posa't la gorra.
2: Vols conèixer tota l'actualitat de Parets i del Vallès Oriental? A RAP 107 parlen els protagonistes de les notícies.
1: Comença un nou curs, una nova temporada a Parets del cicle Gaudí de Cinema d'aquest últim trimestre de l'any, amb una de les directores de cinema catalanes més influents internacionals. Serà el Teatre Can Rajoler quan es projectarà el pròxim diumenge, 27 de setembre, a 7:45 de la tarda, la pel·lícula Tres Adioses, dirigida per Isabel Cuixet, qui la va escriure juntament amb el guionista italià Enrico Audenino. Cuixet fa en aquesta cinta una adaptació lliure de la novel·la Tres vols, rituals per a un any de crisi, de l'escriptora Micaela Murgia, aconseguint una pel·lícula que reflecteix la quotidianitat on la vida, l'amor, l'humor i la tragèdia es barregen de manera delicada i serena. Els dos protagonistes del film, la Marta i l'Antonio, se separen després del que semblava una discussió sense importància. Ell és un xef prometedor que refugia en els seus fogons per superar el tràngol. En canvi, ella, en silenci, comença a notar alguna cosa més que tristesa. Quan descobreix que al darrere del seu malestar hi ha un problema de salut, decideix fer un gir al seu dia a dia i sent un desig irrefrenable de viure intensament i sense por. Amb un repartiment de luxe liderat per l'actriu italiana Alba Rockwatcher, Isabel Cuixet presenta una bonica i entranyable història sobre la vida, l'amor i aquells moments que ho canvien tot per sempre. Un relat que desperta les ganes de viure, ple d'humor, sensibilitat i de tendresa. Escoltem en Carles Garriés, membre de l'Associació Boteca 107, que organitza aquest cicle de Gaudí de Cinema a Parets, que ens en parla del pròxim film.
4: Torna al cicle Gaudí i ho fa d'una de les nostres directores més internacionals, la Isabel Cuixet, que ens presentarà Tres Adeus. I parlar de Cuixet és parlar de sentiments, de personatges ferits, de silencis que diuen molt més que els diàlegs i d'aquelles petites coses quotidianes que gairebé no ens donem compte i que acaben explicant tota una vida. Els Tres Adeus, la directora precisament torna a aquest territori que coneix també, i la pel·lícula ens presenta a la Marta i l'Antoni, una parella que després d'una discussió aparentment quotidiana decideixen separar-se. I a partir d'aquí continueu vosaltres. I Els Tres Adeus és una d'aquelles pel·lícules que val la pena descobrir a poc a poc. Cuixet no busca tant explicar una història com aturar-se en els petits moviments, una conversa, una mirada, un àpat. Hi ha dolor, naturalment. I també hi ha humor moltes vegades, i això és important, perquè Tres Adeus no pretén convertir el patiment en un espectacle lacrimogen, de veritat. Al centre de la pel·lícula tornem a tenir a l'Alba Rockwatcher, que és una de les grans actrius del cinema europeu contemporani, de veritat, i acompanyada de l'Elio Germano, un altre intèrpret molt extraordinari. D'aquí tornarem a trobar la Cuixet, si us agrada, de les pel·lícules La vida sin mi, La vida secreta a les paraules, La llibreria, una directora molt, molt interessant i molt, molt nostra. Pot ser que Tres Adeus no és una pel·lícula per sortir del cinema fent salts d'alegria, però sí és d'aquelles pel·lícules que t'acompanyen mentre tornes cap a casa.
1: Torna al cicle Gaudí de Cinema. Serà aquest pròxim diumenge, 27 de setembre, a 7:45 de la tarda, al Teatre Can Rajoler, amb el film Tres Adioses, pel·lícula dirigida per Isabel Cuixet, que la va escriure juntament amb el guionista italià Enrico Audenino. L'entrada general és de 4,50 €. Podeu obtenir les entrades en línia a espectacles.parets.cat, també al mateix teatre una hora abans de cada representació i excepcionalment, per altres ocasions, per aquesta ja doncs, potser no us dona temps, excepcionalment a les oficines de Can Rajoler, dimarts de 9 a 1.
2: Tota l'actualitat de Parets i del Vallès Oriental a RAC 107 FM.
1: Aquest dimecres 23 de setembre, a partir de les 19 hores a les 7 de la tarda i al Casal de Cultura Can Butxosa, al carrer La Salut 50 de l'Eixample de Parets, la Regidoria de Benestar Emocional de l'Ajuntament de Parets organitza l'Equinoci de Tardor, Energètic Ascension. Les entrades per a aquesta activitat es poden adquirir a través del web oficial d'Espectacles de Parets del Vallès, espectacles.parets.cat. Per a més informació també sobre futures activitats i monogràfics, podeu consultar el perfil oficial d'Instagram, que és @benestaremocionalparets. Ritual Performance és una experiència immersiva de transformació i expansió de la consciència per a travessar un procés d'alliberament, integració i elevació energètica. Aquest equinoci de tardor anirà a càrrec de Caterina López, ballarina, terapeuta holística i facilitadora evolutiva, Ernesto Briceño, violinista i compositor que fusiona flamenc, jazz i improvisació, i els convidats en aquesta ocasió seran Neila Benbey, que és cantant i artista algeriana amb una veu profunda i emotiva, Alian, músic performer multiinstrumentista que crea experiències immersives en viu, i Joan Roca, que és professor de ioga, DJ i facilitador d'autoconeixement. Comencem escoltant precisament a l'Ernesto Briceño, que ens explicava en què consistirà la participació a l'equinoci de tardor i també la part que ell aportarà a aquesta activitat.
5: Uns dels privilegiats de formar part d'aquest projecte Energetic Ascension, que és en realitat una consagració d'un grup de persones talentoses i sensibles i sobretot connectades per junts crear un viatge que sense cap dubte ens portarà a pensar profundament en el ara mitjançant el moviment, mitjançant una tímbrica de músiques del món i tot vertebrat per una estructura sonora molt potent d'unes bases inspirades en músiques del món que faran activar cada xakra i faran activar cada neurona i emoció perquè tothom surti realment renovat. Ens esperem, a mi em toca el violí elèctric i estic molt feliç de formar part d'aquesta festa humanista.
1: Aquesta activitat de l'equinoci també donarà informació general sobre com gestionar el benestar emocional durant el canvi d'estació. L'equinoci representa un moment d'equilibri ideal per a trobar l'estabilitat, cuidar el cos i la ment. Caterina López ens parlava de com es desenvoluparà l'activitat dividida en dues parts. De les 7 a les 8 de la tarda, meditació holística evolutiva, i de les 8 a les 9, viatge espiritual.
6: És una experiència immersiva de transformació i expansió de la consciència. Consciència corporal, emocional, mental i essencial, dissenyada per acompanyar el canvi energètic d'aquest equinoccio de otoño. Se realitzarà en dues parts. La primera és a les 7, meditació holística, evolutiva, somàtica. Somàtica significa corporal, proviene de la paraula soma, la palabra hindú. Y la segunda parte será acompañado con músicos increíbles. Es viaje musical, con canto, con danza ritual, mezclando música étnica, electrónica y participación de todos los participantes de este evento.
1: Un dels convidats a l'equinoci, Alian, músic performer multiinstrumentista que crea experiències immersives en viu, ens parlava de la trobada d'aquest dimecres a Parets, 23 de setembre.
7: Junto con Energetic Ascension tendremos un viaje sonoro súper ritualesco donde pasaremos por los cuatro elementos con mucha danza y trance. Así que los esperamos.
1: Caterina López ens feia un repàs de les persones convidades a aquest equinoci de tardor d'aquesta setmana.
6: Estoy muy bien acompañada por Neila Menbey, que es un canal emocional ancestral. Tiene una voz potente que conecta emoción, raíz, memoria e incluso el trance. Y Joan Roca, que nos ha acompañado también a algunos eventos ya. Crea arquitectura electrónica, dinámica energética. Ernesto Breseño, con su dirección musical, expansión melódica, emocional, de Berlín, increíble, que habla, que te emociona. Y Alien es un elemento tribal, orgánico, es un crack. De verdad, un equipo súper potente, profesional.
1: L'equinoci de tardor a l'hemisferi nord és un moment especial de l'any en què el dia i la nit tenen la mateixa durada, simbolitzant equilibri i transició. Aquest esdeveniment marca el canvi d'estació de l'estiu a la tardor i és una oportunitat per reflexionar i preparar-nos per a mesos més freds i foscos. Al llarg de la història, moltes cultures han celebrat aquest moment a través de rituals per l'equinoci de tardor, una època de recolliment per revisar els objectius personals abans que arribi l'hivern. L'equinoci de tardor, Energetic Ascension, és el tema de la pròxima activitat programada des de la Regidoria de Benestar Emocional de l'Ajuntament de Parets del Vallès aquest dimecres 23 de setembre de les 7 de la tarda a les 9 de la nit al Casal de Cultura de Can Butxossa a l'Eixample de Parets del Vallès. Les persones participants cal que portin estoreta, mocador fi, algun instrument de percussió que pot ser casolà i vestimenta còmoda i festival. El preu de l'activitat són 5 euros i les entrades es poden adquirir a espectacles.parets.cat.
2: Vols tornar a escoltar una notícia? Troba-la a www.rap107.fm. Escolta o descarrega tots els podcasts de la teva ràdio. Notícies comarcals.
1: Moment de fer un cop d'ull a l'actualitat de la comarca. Comencem parlant de l'àmbit educatiu i de l'FP, que creix amb 637 alumnes més en un any a la nostra comarca. Els cursos de formació professional, l'FP, que s'imparteixen al Vallès Oriental, tenen 637 alumnes més ara que ara fa un any, segons dades facilitades pel Departament d'Educació de la Generalitat. L'augment forma part de la tendència generalitzada que viuen els cicles de grau mitjà i superior, que en els últims anys han guanyat pes entre les opcions que trien els estudiants després de l'ESO. Aquesta setmana els alumnes de grau mitjà i superior van començar el curs gairebé una setmana més tard que la resta dels estudiants de grau bàsic i de tota l'educació obligatòria de Catalunya. Al Vallès Oriental la xifra de matriculats per a aquest inici de curs ha estat de 7.075 alumnes respecte als 6.400 de l'any passat, només a les escoles públiques i concertades del Departament d'Educació. Per nivells, 4.100 eren de grau mitjà i 2.600 de grau superior. 183 de grau bàsic, pensat com una alternativa per als alumnes que arriben amb dificultats a l'últim curs. D'altra banda, parlem d'un veí de Mollet del Vallès que està darrere de la troballa de l'únic fòssil de Diplodocus que s'ha trobat a Europa. És en Jaume Grau, aficionat a la paleontologia, que va localitzar les restes l'any 2007 al Castellà, a Terol, exactament. I ara, doncs, parlem d'ell, un professor de ioga de Mollet, en Jaume Grau, que té el privilegi d'haver estat el descobridor de les primeres restes fòssils del Diplodocus localitzades a Europa, concretament al poble del Castellà, a la província de Terol. Fins ara, i des del 1878, només se n'havien trobat als Estats Units. La troballa l'ha publicat ara fa uns dies la revista nord-americana Journal i es tracta de 14 vèrtebres de la part mitjana i posterior de la cua de l'animal que han estat analitzades per paleontòlegs de la Fundació Conjunto Paleontológico de Teruel d'Inópolis. Jaume Grau, que estigueja al castellà i que va començar a documentar restes com petjades, ossos o dents de dinosaure des de l'any 2002, va localitzar els ossos al que avui es coneix amb el nom del jaciment de la Tejeria l'agost de l'any 2007 i, com feia sempre, va avisar de la troballa a la Fundació d'Inópolis. Em va semblar que era una cosa amb una potencial important perquè hi havia molts ossos trencats, però molts, diu. L'actual director gerent de la Fundació explica que el descobriment ha estat fruit de prop de 20 anys de recerca i d'excavacions que fins i tot van fer servir maquinària pesant a partir del 2015. Quan em van avisar el meu amic Jaume Grau i vaig anar de seguida. Explicava ara fa uns dies en una entrevista a la SER de Terol. Finalment només es van trobar les 14 vèrtebres, així com alguns xebrons, uns ossos en forma de V baixa, que s'articulen amb la part inferior de les vèrtebres. L'estudi que han publicat el mateix, en aquest cas Albert Cobos i Sergio Fernández, i Josué García, del grup de recerca de Dinòpolis, és molt rellevant perquè és una de les proves paleontològiques que demostren que a finals del període juràssic, fa uns 150 milions d'anys, els dinosaures viatjaven entre Europa i Amèrica quan tots dos continents, que fins llavors formaven part de Pangea, encara s'estaven separant i s'estava formant l'oceà Atlàntic. Així doncs, Dinòpolis és un dels museus de paleontologia més grans del món i compta amb diversos recorreguts temàtics, atraccions i espectacles. Una gran troballa, un gran descobriment, que en aquest cas doncs, ens ha portat a parlar fins a Terol. I acabem el repàs a la comarca parlant de l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya, a Mollet del Vallès, que ara fa uns dies ha inaugurat el nou curs de formació bàsica per a agents rurals. La promoció d'enguany és la més gran de la història en nombre d'alumnes, amb un total de 126 aspirants, 55 dones i 71 homes. El programa formatiu és de 600 hores lectives i s'estendrà fins al mes d'abril. L'acte institucional de benvinguda es va fer el passat dilluns amb la directora de l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya, Marta Roca, i la directora general d'Agents Rurals, Elisenda Pérez. El pla estratègic del cos preveu arribar als 1.300 agents rurals a l'any 2030 per reforçar la capacitat operativa i adaptar el servei a les necessitats ambientals.
8: El temps a RAC 107 FM.
9: Hola, què tal? Vam començar la setmana amb unes temperatures desbocades, arribant als 35 graus a molts punts a l'interior de les comarques de Girona i aquí a Parets del Vallès vam arribar fins als 33 graus, per tant, jornada amb unes temperatures pràcticament de rècord en molts punts de Catalunya. La mínima ha tornat a estar al voltant dels 16-17 graus i una jornada de dimarts que està marcada pel pas de molts núvols alts i prims. A la tarda, aquests núvols alts i prims tendien a desaparèixer, quedant una segona part amb un temps molt més assolellat. I de cara als propers dies, poques novetats aquí a Parets del Vallès. Dimecres i dijous es plantegen jornades de molt sol i amb unes temperatures que avui sí que baixaran una miqueta respecte a les d'ahir dilluns. Màximes que rondaran al voltant dels 30 a 32 graus. No tindrem una calor excessiva, però sí que l'ambient serà realment molt agradable. I així, fins ben bé, finals de setmana, on sembla que de cara a diumenge podríem tenir l'arribada de precipitacions i també, a poc a poc, una lleugera normalització de les temperatures que, sobretot, s'intensificaria de cara a la setmana vinent. Però, fins aleshores, queden molts dies i es presenta, com diem, aquesta setmana de molta tranquil·litat. Ho anirem seguint aquí a RAC 107 i a Twitter, a Meteo Parets. Que vagi molt bé.
8: Tota l'actualitat de Parets i del Vallès Oriental a RAC 107 FM. Notícies.
1: Acabem amb l'apunt del dia amb la curiositat de la jornada, que avui ens parla de per què els noms d'alguns pobles de Catalunya comencen per Caldes. Moltes vegades l'originalitat de l'home escasseja i a l'hora de batejar poble, rius o muntanyes s'ha fet servir les paraules que tenia més a mà. Normalment són noms de sants, però també s'han fet servir noms d'accidents geogràfics combinats amb algun color perquè quedi més poètic, podríem dir. Per cert, perquè hi ha alguns pobles que es diuen Caldes, si Caldes no és pas cap nom de sant ni de cap color. Doncs ens hem de remuntar a l'època dels romans, que sí que vivien bé aquells. L'obsessió per la higiene i el culte al cos els va portar a aprofitar l'aigua calenta que brolla d'algunes deus per fundar termes. En aquests complexos hi havia piscina, biblioteca, gimnàs, sala per fer lluites, i en una zona de les termes anomenada Caldari es podien prendre banys d'aigua calenta i de vapor, gràcies a un sistema de calefacció molt innovador per aquella època. I, és clar, només hi podia haver Caldari, on brollés aigua calenta de manera natural, com passa a Caldes d'avui, a Caldes de Malavella o a Caldes de Montbui. Totes tres tenen fonts d'aigües termals, descobertes i aprofitades pels romans. D'aquí, doncs, el nom de Caldes, el lloc on pots prendre banys curatius d'aigua calenta. Caldes d'avui, Caldes de Malavella o Caldes de Montbui.
2: Cada dia, a la una de la tarda, Notícies Migdia. I a dos quarts de vuit del vespre, Notícies Vespre. Amb tota l'actualitat de Parets i del Vallès Oriental, a RAC 107 FM.
1: Amb la punt del dia, amb la curiositat de la jornada, punt i final al nostre informatiu d'aquest dimarts 22 de setembre de 2026. Com sempre, gràcies per seguir les notícies a través de RAC 107. Us deixem ara amb tota l'actualitat esportiva del dia.
2: Fins aquí l'informatiu Notícies Vespre. Tornem amb més actualitat informativa demà a primera hora amb punts informatius i amb l'informatiu Notícies Migdia a la una de la tarda.

0: RAC 107, els esports.
1: Més de 300 participants a la Diada de la Bicicleta, que va organitzar, com sempre, Bikers Parets, amb el suport de l'Ajuntament i moltes altres empreses, amb un recorregut de 10 quilòmetres i un públic molt i molt familiar. I es van reunir famílies, nens, nens petits, i on hi va estar la nostra companya Júlia Segura. Com dèiem, més de 300 participants, i Júlia va entrevistar en David Arranz, el seu president, el president de Bikers Parets, que ens parlava a l'inici de la prova, d'aquesta prova lúdica.
2: Ja tenim tot a punt per gaudir del dia d'avui, per fer una volteta pel poble amb bicicleta, i sembla que farà molt bon dia.
3: Quins obsequis entregueu?
2: Doncs aquest any, a part de la samarreta que cada any regalem, i l'entrepà, doncs hi ha uns obsequis de Colacao, també col·labora Grífols, també col·labora el taller d'empreses, que és un col·laborador nou que tenim, i altres obsequis que posem a la bossa dels corredors.
3: Què ens pots dir del recorregut?
2: El recorregut és un recorregut molt fàcil, d'uns 10 quilòmetres, que passa pels carrers del poble i una mica per la zona de Gallecs, i és molt fàcil. Fem un recorregut que sigui assolible per les famílies, perquè vinguin més nens i puguin gaudir del dia i de la bicicleta. Ara mateix portem unes 250... anticipades, més la gent que s'inscriu aquí, doncs farem unes 300-350 aproximadament. Fer servir més la bicicleta, que és un mitjà de transport sostenible i saludable, i bé, que la gent, quan més esport fas i més bicicleta, doncs millor per tothom.
1: Hi van haver sortejos de regals, música. Francesc Juzgado, alcalde de Parets, també ho valorava.
4: Sí, cada any és més innovador això del top d'inici. Abans era un tir, després va passar a ser un coet, i ara és una traca. Això vol dir que encara fem més festa, perquè al final aquesta és una jornada festiva, que es pugui gaudir de la bicicleta, d'un passeig en bicicleta en família. Per tant, no és una competició, amb aquest recorregut de 10 quilòmetres més o menys que posen, però persones molt toves del municipi. I, escolta, novament felicitar els organitzadors, perquè és una activitat molt, molt consolidada allà i que participa moltíssima gent, com he dit, sobretot en família, que això fa, doncs, que també a l'hora de fer algun esport, encara que sigui d'aquesta manera, poder-ho realitzar en família és maco.
1: Un altre dels organitzadors, membres de l'organització, en Josep Maria Bas, també ho valorava.
5: Sí, sembla que tot ha anat molt bé, la veritat, com teníem previst, així que molt contents.
3: Quants participants hi ha hagut, més o menys, al final?
5: Doncs uns 300 al final, entre els preinscrits i els que s'han inscrit avui aquí presencialment, uns 300 aproximadament.
3: Déu-n'hi-do.
5: Sí, com gent, cada any, més
3: clar,
5: o menys.
3: Gent que és d'aquí, que ve de fora, a més.
5: Sí, hi ha gent de, sobretot, la gran majoria són de Parets, però bueno, que també ve gent de fora, de municipis del voltant i de més. Sí, de Mollet, Lliçà, sí.
3: Què creus que és el millor d'aquesta diada?
5: Pues l'ambient, jo penso que l'ambient, perquè bueno, la gent està molt contenta, els veus que van amb les seves bicicletes, i és com bueno, una cosa diferent, no?, que es fa un cop a l'any. I així de rodar en grup és algo que no es fa cada dia, amb tanta gent.
3: Com podem encoratjar la gent perquè s'animi a venir i anar amb bici, també?
5: Bueno, doncs jo crec que si veuen les imatges, ja només veient les imatges i l'ambient que hi ha, ja és un bon motiu per venir a participar.
3: A més, vosaltres, els bikers, porteu ja anys organitzant aquest dia.
5: Doncs sí, no sabria dir-te ara mateix si 4 o 5, per ahí va la cosa, però ja tenim experiència, sí.
3: Ja experiència. Ho porteu més o menys per la mà.
5: Sí, va la cosa molt rodada.
3: Costa organitzar-lo, per això?
5: Sí, home, hi ha feina darrere, però bueno, ara que tenim experiència, la cosa pues, bueno, va més fluida. Sí.
3: Teniu algun desig per la diada, per l'any que ve?
5: Doncs, mira, saps allò de virgencita, que me quede com estoy? Sense grans pretensions, però que tot es mantingui igual i nosaltres ja contents.
1: Júlia Segura entrevistava diversos participants de la Diada de la Bicicleta.
6: Alba.
3: Alba? Eric. A l'Eric li fa una mica de vergonya. Alba! Li fa una mica de vergonya. És la primera vegada que veniu?
7: No, venim ja, portem 3 o 4 anys venint.
3: Molt bé, què és el que més us agrada d'aquesta jornada?
7: Bueno, doncs pues una mica tot, no? Trobar-nos aquí amb tota la gent i fer una ruta saludable amb bici.
3: Vosaltres feu esport amb la família, aneu amb bici?
7: Normalment sí que sortim per la muntanya els caps de setmana i anem tots en família, els 4.
3: Molt bé. Tens algun desig per la jornada?
7: Doncs que ens faci aquest dia estupendo avui i que ho passem molt bé tots.
8: Hola, em dic Jordina Codina.
3: Jordina?
9: Marc Pérez Codina.
3: I Marc, Marc, tu quina edat tens?
9: 9 anys.
3: 9 anys. M'heu dit que és la primera vegada que participeu, perquè us heu decidit apuntar?
8: Bueno, perquè ens agrada anar a passejar amb la bicicleta i vam veure que s'organitzava aquesta diada, que precisament és familiar, no som tampoc de fer molts quilòmetres i va semblar que potser, bueno, els 10 quilòmetres que es corren, que podrien córrer i seria divertit, no?, més gent.
3: Vosaltres sou d'aquí, de Parets?
9: No.
3: No? D'on veniu?
9: De Montmeló.
3: De Montmeló, molt bé. Nois, us han dit que el recorregut és fàcil, és familiar. Què espereu del dia d'avui?
9: Doncs que sigui molt xulo.
3: Que sigui xulo?
8: Sí, no, bueno, que ens ho passem bé. Mira, també de pas coneixerem noves rutes, no?, per poder recórrer i res, passar-nos bé, sobretot.
3: Tu vas molt en bici, Marc?
9: Bastantes vegades.
3: Sí, que és el que més t'agrada d'anar en bici?
9: Que pots fer quilòmetres i quan vas bastant ràpid notes un airet que quan tens calor no tens tanta.
3: Et va molt bé aquest airet, no? I us han donat una samarreta i algun obsequi més, de moment? Què us han donat?
9: Menjar, un boli i...
1: Més participants que va entrevistar la Júlia.
10: Pol Janel Gómez.
11: Jo em dic Elisabet Gómez.
3: Tu quina edat tens?
10: 9 anys.
3: 9 anys. És la primera vegada que veniu al recorregut?
11: No, hem vingut diversos anys. Diversos anys, sí, sí. No és la primera vegada.
3: Molt bé. Què és el que més us agrada de la diada de la bicicleta?
10: Bueno, tot el recorregut que fem durant Parets i que ho fem amb tots els amics que trobem aquí.
3: Molt bé. Tu com et dius?
12: Jo em dic Margené Gómez. Y tengo 7 años.
3: ¿Con quién has venido al día de la bicicleta?
12: Con mi amiga Chloe Herrera Pascual, con mi padre y con el padre y la madre de la Chloe y con mi hermano y con mi madre.
3: Muy bien, ¿es la primera vez que lo haces?
12: No, es mi segunda, creo.
3: La segunda vez. ¿Y qué es lo que más te gustó la última vez?
12: Lo que más me gustó, dar la vuelta.
3: Dar la vuelta, muy bien. ¿Qué espereu d'aquesta diada de la bicicleta?
11: Passar-ho bé i que no caigui ningú.
3: Això és important. Us han donat algun obsequi, de moment?
10: No.
3: No?
10: Bueno, sí, sí. Sí, la posa és la samarreta i una barreta.
11: Com sempre, la Colacao que no falla.
3: La Colacao no falla.
11: La Carlin tampoc, que sempre ens dona alguna coseta pel col·le. L'Ajuntament, que sempre posa alguna...
3: Ah, una gorra, teniu una gorra, molt bé.
11: I què més? Nocilla, que això està en uns palitos de nocilla. I proveïdors d'aquí de... Grifol sempre dona alguna cosa. Sí. No sé, això és d'ells, de Grifol.
3: Molt bé.
11: Un buf. I, bueno, cosetes que estan molt bé, que aprofitarem.
3: I la vostra samarreta també.
11: I la samarreta.
3: La samarreta que us la podreu posar. Vosaltres aneu molt en bici?
10: Sí, bastant, la veritat.
1: Hola, Gemma Santiago.
13: Gemma Santiago.
3: Gemma, és la primera vegada que vens a la diada?
13: No, venim cada any.
3: Què és el que més us agrada d'aquest dia?
13: L'ambient, els nens amb la bici i promoure la sostenibilitat.
3: Tu et mous amb bici sovint?
13: No. Ja m'agradaria.
3: Tens algun desig per la diada pels propers anys?
13: Bueno, que continuï i que promovem la sostenibilitat i el transport col·lectiu i públic.
3: Tu és d'aquí, de Parets?
13: Sí, no, sóc de Sant Feliu de Llobregat, però visc aquí.
3: Molt bé, i com és que vens?
13: Bueno, perquè vivim aquí.
3: Molt bé, coneixes algú dels bikers o et van animar algú a apuntar-te?
13: No, la vam veure fa uns anys i des d'aquell dia venim cada any. Ens agrada molt.
1: O també la Gala i la Míriam.
14: Gala.
15: Queden uns 8 minuts per
3: Míriam.
15: La sortida.
3: Míriam, és la primera vegada que veniu?
13: No,
3: ja l'heu fet diverses vegades?
13: Sí, és la tercera.
3: Ah, molt bé. És una passejada. Què és el que més us agrada de la diada de la bicicleta?
13: No hi ha premi pel guanyador.
3: Què t'agrada a tu?
6: s'ha d'un estressar perquè...
14: Bueno, fas por amb la mà,
16: sí.
14: No?
16: Sí. Tu vas amb bicicleta molt?
14: Sí.
16: T'agrada anar amb bici?
14: Sí.
16: Vosaltres tornaríeu l'any que ve?
14: Sí.
16: Què és el que més us agrada d'aquesta jornada? Doncs
14: pues fer esport, fer poble, també, no?, el context que envolta tot el que és la diada de la bicicleta, el bon temps, tot.
16: I la primera vegada que veu venir, per què veu decidir apuntar-vos?
14: Perquè, bueno, ella ja començava a dominar la bici, tenia 4 anys, i també pues, amb la meva germana, amb els nens, pues, també una mica per fer coses en família.
16: I al vés t'han donat una samarreta que t'he vist, que te l'has provat, que estàs molt guapa. Què més t'han donat? Què teniu aquí a la bossa?
17: No sé.
14: No ho he mirat.
16: Anem a obrir-la, a veure què teniu.
17: Una samarreta.
16: La samarreta.
14: Una gorra.
17: Unes galetes.
14: Unes galetes.
1: Hola, Berta i la Clàudia.
17: Berta.
18: Clàudia.
16: I Clàudia, i quina edat teniu?
18: 8 anys.
16: 8 anys?
18: 6 anys.
16: Noies, què heu vingut a fer aquí avui?
18: Hem vingut a anar amb bici.
16: Anar amb bici. Uau, tu també, no?
18: Sí.
16: Amb qui heu vingut? Amb la vostra família?
18: Sí, no, però només amb el nostre pare.
16: Amb el vostre pare, molt bé. Vosaltres ja havíeu vingut a la diada de la bicicleta?
18: Jo sí.
16: Sí? I què tal va anar?
18: Bé.
16: Per què has decidit tornar?
18: Perquè em va agradar molt.
16: Et va agradar molt. I tu és la primera vegada?
18: Sí.
16: I com és que t'has decidit apuntar?
18: No sé, el papa.
16: Perquè volies venir amb el papa, no? Us han dit que el recorregut és molt fàcil. A tu et va semblar fàcil la vegada que vas venir?
18: Sí.
16: Sí? Què és el que més et va agradar?
18: Les baixades.
16: Les baixades és guai, no?
18: Sí.
16: I tu, què esperes d'aquest dia? Com creus que t'ho passaràs?
18: Bé.
16: Bé? Tornaríeu l'any que ve?
18: Sí.
16: Sí? I què li diries a alguna persona que s'ho està pensant perquè vingui?
18: Que és molt xulo.
1: Hola, Gemma i en César.
19: Sí.
16: Vosaltres sou d'aquí de Parets?
19: No, som de Mollet.
16: I com és que heu vingut?
20: Bueno, perquè patrocina l'empresa i s'oferia plaça i ens ha apuntat.
16: Molt bé, quins obsequis us han donat de moment?
19: Ens han donat la samarreta.
20: La samarreta i no sé
19: què. I a la bossa hi havia un clauer, un boli... No me'n recordo de res més.
16: Vosaltres normalment aneu amb bicicleta?
19: Sí, de quan en quan.
16: Què és el que més us agrada d'anar amb bici?
19: La sensació de llibertat. Et dona com felicitat.
16: I també... Molt bé. Tornaríeu l'any que ve?
20: Depèn, com
16: va. El recorregut m'han dit que és fàcil.
20: Ah, ja suposo que sí, ja hem petits, ja molta gent... Bueno, deu ser assequible, vaja.
19: Sí, ens agrada trobar sortides per anar amb bicicleta, o sigui que jo crec que repetirem.
1: Doncs, com sempre, 300 participants en aquesta diada de la bicicleta de Parets del Vallès que es va celebrar aquest diumenge.